0: eso para tomar.
1: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
2: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
3: ¿Cómo fue la decisión interna de Junts? ¿Qué les ha llevado a anunciar el no al decreto de vivienda con el coste político que puede tener algo así? Porque los votantes de Junts también alquilan pisos. Barcelona, Ferran Dalmau.
4: De momento sabemos que fue una decisión aprobada por unanimidad en la ejecutiva del partido, que argumenta que las medidas que se han acabado incluyendo en los dos decretos reducirían la oferta de vivienda, no pararían los fondos buitre, ni protegería tampoco los alquileres vulnerables. Eso dice Junts, que pide al gobierno que retire los textos y negocie unos nuevos que sí que solucionen el problema. El sindicato de Llogateras ya les ha pedido que rectifiquen y el presidente Salvador Illa también lo ha hecho en un tuit. Dice que es una decisión incomprensible e irresponsable, que Junts debe rectificar y que no se puede decir que se defiende Cataluña mientras se bloquean medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Les equipara al PP y a Vox. Y atención, Aymar, porque a las 11 de la mañana los sindicatos de vivienda han convocado a los inquilinos a seguir el debate de la votación en la sede de Junts. Desde las 11 de la mañana, como decía, una convocatoria que quiere aumentar la presión sobre los de Puigdemont tiene como eslogan que nos lo digan a la cara.
3: El Partido Popular se ha borrado en general de todo este debate. Ellos apuestan por la no intervención en el mercado, de ahí no se mueven. No solo es que no quieran intervención, es que su diputada Cayetana Álvarez de Toledo directamente se cachondea de que Junts vaya a tumbar el decreto hoy. Dice Álvarez de Toledo, la belleza de que sea el 1 de octubre. Ahí estamos. Julia Molina, buenos días.
5: Buenos días. Esa es la única reacción pública del PP al no de Junts. En el resto del partido se ha instalado el silencio, dicen fuentes populares, que prefieren esperar, todavía no se fían, pero este es el escenario ideal al que aspiraban. Dicen que hoy es un día cómodo. En Génova confiaban en que Junts dejase caer el decreto, repetían que poner de acuerdo al empresariado catalán y a los acampados de Sol era un imposible. Ahora el esfuerzo está puesto en explicar su no al electorado.
6: Nuestro voto es no. Es no porque queremos proteger al conjunto de españoles. Estos dos decretos lo que traerán es confrontación. Generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino. Y además potenciará la inquiocupación.
5: El plan A era confiar en Junts, pero había un plan B. Los servicios jurídicos estaban estudiando la forma de recurrir el decreto por defectos de forma. El plan C pasaba por derogarlo si llegan a la Moncloa.
3: Y el Partido Popular Nacional es el que está en estas. Luego el Partido Popular de Madrid ha estado estos días intentando que se desaloje la acampada de Sol y demás. Le faltaba un comodín por usar, que era el de ETA. Bien, el Partido Popular de Madrid ya ha sacado ese comodín. Uno de sus diputados en la Asamblea Regional ha puesto una denuncia en la que se mezclan en los argumentos la acampada de Sol con la banda terrorista. Se trata de Daniel Portero, que es víctima de ETA porque la banda asesinó a su padre. Alfonso Ojea, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es. Lo primero que hace Daniel Portero en esta denuncia, que ya ha sido registrada, ya veremos, Aymar, si es admitida por los jueces, es que él es el hijo de una víctima del terrorismo etarra y lo detalla incluso en esta denuncia con un anexo de documentación que lo acredita. Pero a renglón seguido inicia esa vinculación de los concentrados con el entorno etarra. Tenía que salir, como tú decías, esa vinculación ya estaba tardando, y sale en la denuncia afirmando que todos los hechos que se están recogiendo, que estamos viendo, según él, en la Puerta del Sol, parecen estar organizados y dirigidos por un grupo de personas que están coordinadas. No habla el diputado popular madrileño de ningún delito concreto, pero sugiere el ilícito penal de grupo criminal. Grupo criminal que habría vandalizado, lo dice en la denuncia, el monolito en memoria a las víctimas del terrorismo. Se ha pintado, de hecho, la frase "aquí se torturaba", un hecho incuestionable históricamente, porque la Dirección General de la Seguridad franquista de la dictadura operaba desde ese edificio que tres décadas después, hoy mismo, es la sede de la Presidencia Regional madrileña. También recoge en su denuncia las pintadas amenazantes que, a su juicio, señalan a cargos públicos, todos, por supuesto, del Partido Popular, en el monumento del Oso y el Madroño. Y ya para culminar esta denuncia, también habla de las pancartas a las que denomina representaciones gráficas que, según él, también se dirigen, también señalan criminalmente a altos cargos públicos del Partido Popular.
2: Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8: 19 de diciembre de 1936. Y si tu fecha no ha resultado premiada,
0: tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 4.
2: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
8: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922, a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
9: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23. Llega los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el entrecot de vaca, 18,95 el kilo hasta el 4 de octubre. Consulta la disponibilidad de tu oferta en tienda y en alcampo.es.
10: En Alcampo sales ganando.
11: Cadena SER.
12: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
13: La Marina está morena.
14: Van donar la notícia que de manera sobtada i sense cap tipus de motiu havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empuria Brava, i va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar, crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
15: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
16: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
4: Hola, bon dia. Protecció Civil ha enviat fa poca estona una nova alerta als mòbils a Terres de l'Ebre, concretament al Baix Ebre i Montsià, que és on aquesta nit hi ha hagut les inundacions més importants pel temporal. Anem amb l'última hora. Cristina Artacho, bon dia.
17: Hola, bon dia. Es demana a la ciutadania evitar desplaçaments i no sortir a l'exterior ni anar a buscar el cotxe o baixar soterranis, així com pujar plantes superiors si arriba l'aigua. I atenció, perquè les pròximes 3 hores poden caure més de 90 litres per metre quadrat en aquestes comarques on continuen les riuades. Els bombers, que han rebut gairebé 100 avisos fins a les 8 del matí per inundacions, però no hi ha cap incident greu ni amb persones afectades. I també complicacions al trànsit, perquè està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes, però també 5 carreteres locals més a les zones de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans.
4: Gràcies, Cristina. Això és el que ha passat fins ara. Fem un cop d'ull a què vindran les properes hores. Amb en Jordi Carbó.
18: Un dia més tindrem tempestes que afectaran amb més intensitat i persistència a la Costa Daurada i sobretot a les Terres de l'Ebre, on avui ja superarem en tot el que portem l'episodi els 200 litres per metre quadrat a moltes poblacions. Però també, al llarg de la tarda, molta precaució a l'interior de Tarragona, comarques de Lleida i Barcelona, ja que hi haurà tempestes no tan persistents, però igualment amb pedra, fortes ratxes de vent i pluja torrencial, on menys pluja esperem a les comarques de Girona. Avui temperatures més baixes que ahir. I el cap de setmana, demà, sobretot a la tarda, encara tempestes a qualsevol punt de Catalunya, diumenge afectant el litoral. Temperatures amb tendència a baixar al cap de setmana.
4: És divendres 2 d'octubre i avui les pluges comparteixen protagonisme amb els decrets de Mari Carmen que han de passar avui pel Congrés per regular els lloguers. I tot i que els aiguats no han caigut a Barcelona, l'acampada de Plaça Catalunya ha entomat com si fos una galleda d'aigua freda la negativa de Junts de permetre la convalidació d'aquests dos decrets per regular el lloguer. Susana Ruiz, bon dia.
19: Hola, bon dia.
4: El no de Junts fa caure una mesura que en les 24 hores que ha estat vigent esperant la validació del Congrés ja ha tingut impactes en el dia a dia d'algunes persones.
19: Sí, gràcies als decrets s'han aturat desnonaments com el de la Macarena, al districte de Sant Andreu de Barcelona.
20: Sindicat! Força sindicat!
19: La Macarena s'ha pogut quedar al seu pis, és una persona vulnerable que havia pagat molts anys el lloguer en efectiu sense contracte i que ara la volien desnonar, però la comitiva judicial ha especificat que l'expulsió se suspenia en base a aquest decret. És un dels casos dels 4 desnonaments aturats que té comptabilitzats el sindicat de llogateres.
4: I també hi ha hagut una altra conseqüència negativa de la caiguda del decret.
19: Que és que els llogaters que tenien contracte fins abans del 31 de desembre de 2028 ja no aconseguiran una pròrroga automàtica. A Catalunya són gairebé 340.000 persones o famílies les afectades.
4: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la mesura estrella de Salvador Illa en matèria d'habitatge, que era que els ciutadans poguessin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Una mesura que no ha tirat endavant per l'abstenció dels comuns, tot i que el govern ara la pensa impulsar, en qualsevol cas, endavant sense la necessitat de tenir el suport de la cambra. En qualsevol cas, és la segona vegada que la mesura estrella del president decau en un debat de política general.
19: Ja va passar l'any passat, també amb un tema d'habitatge, i ara el fracàs es repeteix. El punt ha comptat amb els vots a favor de PSC Esquerra, però els comuns s'han abstingut. David Cid adverteix que no donaran suport a cap més proposta fins que l'executiu no posi en marxa la unitat antidesnonaments.
11: Nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
19: I com deies, tot i el rebuig del Parlament, el govern es manté en la seva intenció de tirar endavant la mesura.
4: Això pel que fa a mesures sobre habitatge. En canvi, el president Illa s'ha salvat de la reprovació que demanava Junts per Catalunya. Laura Pons.
20: Sí, s'ha salvat pels vots en contra del PSC, Esquerra i Comuns. Els de Puigdemont volien que se'l reprovés per la mala gestió, per l'incompliment dels seus mandats i per la indefensió dels interessos, diuen, de Catalunya, tot i que la proposta no ha tirat endavant pel no dels socis. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, defensava que el que han votat tant Esquerra com els comuns no casa amb el discurs que fan.
21: Reclamem la seva reprovació, i tant que la reclamem, i la tornem a reclamar avui i veurem què s'hi vota, perquè el partit dels comuns, el partit d'Esquerra Republicana, feu discursos, ho vam veure ahir, d'autèntica reprovació.
20: Els que han votat a favor a banda de Junts són el Partit Popular, la CUP i Aliança Catalana, vots però que no han sigut suficients per reprovar el president. En canvi, sí que s'ha aprovat la proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, que és la portaveu i titular de Territori, Esther Niubó, la consellera d'Educació, i Núria Parlon, la responsable d'Interior.
22: La bona notícia, collida per en Manlleu Origen.
23: Agricultura i energia renovable van de la mà. A Manlleu Origen participa en el projecte AgriFlex Sí, que busca desenvolupar hivernacles capaços de produir aliments i energia solar alhora. La nova tecnologia es provarà en cultius de Manlleu Origen i permetrà estudiar com variables com la temperatura, la humitat o la radiació afecten els cultius. L'objectiu, avançar cap a una agricultura més eficient i preparada pel canvi climàtic.
22: En un món ple d'incerteses, en Manlleu Origen som capaços de seleccionar les bones notícies per a tu.
4: 8 i 27 minuts del matí, a l'Audiència de Barcelona avui quedarà vist per sentència el judici contra els quatre policies acusats d'haver buidat Susana Unull a Roger Espanyol.
19: El judici havia d'acabar ahir, 1 d'octubre, però un problema mèdic d'un dels agents processats va obligar a endarrerir la sessió.
4: I avui us estem avançant novetats en un dels casos en què l'eutanàsia està paralitzada per la petició d'un familiar.
19: El pare de Francesc Auger ha desistit oficialment d'oposar-se a l'eutanàsia del seu fill, que fa més de 2 anys que està paralitzada per la justícia a petició seva, del pare. Ara ha canviat de parer i ha demanat al jutjat que s'arxivi la causa perquè el seu fill pugui morir dignament.
4: És una informació de l'Andrea Villoria.
24: Han passat 786 dies des que en Jordi Auger, de 96 anys, va presentar una demanda judicial per paralitzar, i ho va aconseguir, l'eutanàsia del seu fill Francesc, de 56 anys, que tenia autoritzada pels metges per les seqüeles que pateix després d'haver patit 4 ictus i 2 infarts. El recurs va obrir un laberint i una agonia judicial a la cara el pare vol posar fi. Segons avancen fonts jurídiques a Ser Catalunya, l'advocat del pare ha presentat ja un escrit al jutjat contenciós desistint. S'acompanya d'una carta firmada on expressa el pare, i és literal, la voluntat més ferma d'acabar amb el procediment i que s'arxivi. Ara queda en mans de la Fiscalia decidir si també es fa enrere i permet que el cas es tanqui i es pugui reactivar la mort digna del Francesc, la desesperació del qual el va portar fa unes setmanes a intentar suïcidar-se.
4: Fem un repàs als diaris catalans.
19: La Vanguardia explica que les màfies de la marihuana intenten captar Mossos d'Esquadra. Del centenar de bandes desmantellades, 2 havien tocat agents de la policia catalana. El periòdico recull que Sateliot, l'empresa barcelonina dissenyadora i operadora de satèl·lits de telecomunicacions i mare del popular Enxaneta, n'ha posat 5 més en òrbita. Són tècnicament molt millors que els anteriors i la companyia anuncia que entra en una nova etapa. El diari Ara diu que la tardor dona el primer avís amb un lleu repunt de refredats, val a dir que no és res insòlit. Passa cada d'any quan comença el curs escolar.
4: 8:29, Arnau Montserrat, bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
4: I de la informació esportiva, Rafinha és el nom del dia perquè passa avui proves mèdiques.
1: El brasiler va arribar ahir a Barcelona i avui es vol confirmar que només pateix una edema a la cuixa dreta que es va fer durant el partit amistós de Brasil contra Austràlia.
4: I la UEFA confirma que ha rebut del Real Madrid una quantitat considerable de documents sobre el cas Negreira.
1: Un cas obert el 2023 per la UEFA, no reactivat ara, tal i com explica el Barça en un comunicat. La UEFA ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva recerca en curs. Per part seva, el Real Madrid diu que la documentació incorpora evidència sobre uns fets d'extraordinària gravetat que afecten directament la integritat de la competició i a la confiança en el sistema arbitral.
4: Arnau Montserrat, gràcies. I de seguida arribem a 9:15 del matí. Ara continua l'Hoy por Hoy de la cadena SER. Continua l'Hoy por Hoy a la cadena SER amb l'espai de l'anàlisi, el Pulso, i a l'Aquí Catalunya, les freqüències de SER Catalunya, també analitzaran l'actualitat del dia i totes les novetats que hi pugui haver en qüestions dels decrets Mari Carmen d'habitatge.
3: Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
5: Muy buenos días, son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Les hablo desde Aranda de Duero, desde el corazón de la Ribera del Duero. Hemos venido aquí a emitir una edición especial de Hoy por Hoy en una mañana que va a ser una mañana intensa de radio, muy intensa de radio. Saben ustedes que hoy se celebra el pleno clave para aprobar o tumbar los decretos con las medidas de vivienda. A esta hora Junts continúa en el no a los decretos, al principal decreto. El segundo, el que iba a hacer, digamos, indefinidos los alquileres, ese se daba por hecho que no iba a salir. Ese no va a salir porque el PNV ya dijo ayer que no iba a salir y ya está. Pero el principal decreto de vivienda, el que ya está parando desahucios, el que regula el alquiler de habitaciones, el que regula el alquiler de temporada, que es la trampa a través de la que muchos caseros estaban evitando cumplir la normativa del alquiler residencial, ese decreto, con medidas que no son extremas, que no son medidas comunistas. Ese decreto va a decaer hoy, con toda probabilidad, si Junts mantiene la amenaza que lanzó ayer de tumbar los decretos. A lo largo de la mañana se van a mover muchas cosas. A lo largo de la mañana, todas las partes van a intentar hacernos creer que no es por ellos que caen. Todas las partes van a intentar hacernos creer que ellos han intentado negociar hasta el último minuto. Pero entre lo que se dice y lo que realmente es, siempre hay un trecho. Y ese va a ser nuestro trabajo esta mañana, poner luz en ese trecho, entre lo que unos dicen y lo que realmente van a hacer cuando esta tarde se voten los dos decretos. A esta hora de la mañana, Carlos Cue, buenos días.
6: Hola, buenos días.
5: Ángeles Caballero, ¿cómo estás?
7: Buenos días.
5: Mario Laurrea, buenos días.
7: Hola, buenos días.
5: Y Marisol Hernández,
7: buenos
5: hola,
7: días.
5: Buenos días. Los cuatro aquí en Aranda conmigo. A esta hora de la mañana, Cue, tu información, ¿qué te dice?
6: A esta hora de la mañana lo que tenemos es que Junts se carga el decreto, lo decidió ayer en Junta y se lo carga a pesar de haberlo negociado hasta el último minuto. Es una situación absolutamente increíble, el gobierno está indignado. Hemos visto a Sánchez ayer tuitear, yo creo que se viene una campaña contra Junts muy fuerte. Por supuesto intentarán hasta el último minuto que cambie de opinión. Pero no, Junts está lanzando algunos mensajes esta mañana, está diciendo, bueno, vamos a hacer una nueva propuesta, pero está partiendo, le ha pedido al gobierno que retire los decretos. Y el gobierno ha dicho, no, yo no voy a retirar los decretos porque los negocié contigo. Los negoció con Junts, los negoció con el PNV, los negoció con Coalición Canaria, con Sumar, con todos los grupos del Congreso. Y todos los grupos del Congreso ayer fueron diciendo en goteo, uno a uno, fruto de esa negociación, como es la lógica política de siempre, hasta el PNV ayer, antes de que hablara Junts, dijo, nosotros votemos a uno que no, porque no nos gusta y no lo hemos negociado, y a otro que sí. Y de repente Junts sale a las 9:00 p.m. y dice, nosotros votamos que no. Con lo cual se carga la legislatura, se carga todo, y sobre todo demuestra que ha engañado a todo el mundo, porque ha estado negociando hasta el último minuto, pero tenía la intención de reventar la legislatura. A partir de aquí vamos a ver qué hace Sánchez y qué hace todo el mundo, pero en este momento, efectivamente, como tú dices, esta mañana va a ser muy intensa y van a pasar muchas cosas, porque la presión sobre Junts es enorme. Junts en Cataluña, el tema de la vivienda es especialmente simbólico, hoy ha hablado Salvador Illa, en Cataluña hay muchos desahucios, y a partir de ahora, cualquier desahucio que se produzca en Cataluña, le van a responsabilizar directamente a Junts. Con lo cual en Junts tiene que haber una mañana muy intensa, tiene que haber notado toda la noche toda la presión.

0: t'hi jugues amb Helena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Què t'hi jugues. Avui un programa que farem al costat de la Marina Fernández i amb l'ajuda de la nostra redacció d'informatius, perquè parlarem de l'actualitat esportiva, però com no podia ser d'una altra manera, estem molt pendents del que està passant al Congrés dels Diputats, on Marina, què tal? Bon
3: Hola,
2: dia.
3: Hola, com estàs?
2: Està ja compareixent Junts, explicant la seva posició al respecte.
3: Està parlant just la líder de Junts al Congrés, la Míriam Noguera. Si voleu, la podem escoltar en directe, la seva intervenció des del Congrés.
4: La veritat, ministra, ens vam creure que vostès posarien per davant poder començar a solucionar el problema, apostant per polítiques que sí que estan funcionant a altres països, per sortir del marc mental que durant masses anys s'ha anat instal·lant i és que estem condemnats a viure en lloguer de manera permanent i de manera precària i que els nostres fills estan condemnats a viure en habitacions. Ens vam creure de veritat, senyora ministra, que estaven vostès disposats a revertir la nefasta tendència dels darrers anys i que s'obria, per tant, una oportunitat per poder enviar un missatge d'esperança a la gent, i és que viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. L'horitzó dels nostres fills ha de ser que puguin tenir un habitatge propi i una llar pròpia.
3: Però vostès, agafa aire.
4: Senyora ministra, sembla que hi han renunciat. I nosaltres no ho hem fet. I ara, abans d'acabar, els hi explicarem per què. La gent no es mereix qualsevol reial decret. Hem de fer lleis amb el màxim rigor i la màxima solvència. Però sobretot hem de fer lleis que funcionin i que solucionin els problemes. I avui no hi ha cap jurista que signaria aquests reials decrets. Senyora ministra, aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant. La proposta que nosaltres li vam presentar, tot això ho frenava. Però el més greu ja no és que vostès no s'hagin atrevit amb els fons, perquè no s'han atrevit. El més greu de tot és que amb qui sí que s'han atrevit és amb milers de famílies que s'esforcen i que aguanten ofegades un cost de la vida cada dia més alt. Ministra, aquests dos reials decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen? Sí. Des de la publicació d'aquests reials decrets, més de 4.000 habitatges han estat retirats del mercat, senyora ministra. Trobar habitatge serà cada dia més complicat. La nostra responsabilitat és generar seguretat, senyora ministra, no inseguretat. I si vostè vol que els preus baixin, però cada vegada hi ha menys pisos disponibles i cada vegada els fons voltor tenen més propietats, perquè aquest reial decret així ho permet, serà impossible que els preus baixin. Si vol protegir a les persones vulnerables, però el que fa vostè és traslladar el cost d'aquesta protecció a una altra família, vostè el que està fent no és resoldre la vulnerabilitat. Vostè el que està fent és traslladar-la. Traslladar la vulnerabilitat a una altra llar. Vostès, PSOE, Sumar, Podemos, governen des de fa 8 anys, amb una majoria suficient per haver començat a revertir el problema. I no només no l'han solucionat, sinó que cada any pugen més els preus, hi ha menys oferta i des de que governen vostès hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. Des de que governen vostè hi ha hagut més de 200.000 desnonaments. A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens, quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord. I aquest xantatge ideològic dels extrems també ens allunya de ser un país de progrés, un país ric, un país productiu, un país que pugui vetllar per tothom i que no hagi d'escollir si protegeix a unes famílies o en protegeix a unes altres. Un xantatge dels extrems que ens arrossega cap a un país més empobrit, de subsidis, amb sous baixos, condicions de vida cada dia més precàries i amb menys oportunitats. De fet, si avui nosaltres deixéssim o ens deixéssim arrossegar per tot aquest xantatge ideològic dels extrems, molts ciutadans de Catalunya perdrien tota la fe, si és que encara en queda alguna, cap als servidors públics. Nosaltres no posarem en risc el país que tantes generacions a Catalunya han ajudat a construir i que estan construint. Nosaltres el que volem, senyora ministra, és un país molt millor pels nostres fills i no un país pitjor. I nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes. Avui alguns tenen el seu vídeo. Nosaltres evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen. L'excepcionalitat del problema de l'habitatge ens demana decisions excepcionals. A tots. L'excepcionalitat de l'habitatge ens demana decisions excepcionals a tots. Retirin el Reial Decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent. Nosaltres hem fet la feina.
5: Senyora Nogueres, ha d'acabar.
4: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
5: Senyora Nogueres,
4: la gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
3: Doncs així ha estat la intervenció de Míriam Nogueres. Tenim també el Xavier Balló, el cap de política de Ser Catalunya, aquí a la taula, que és curiós perquè ella, un dels arguments que ha fet servir, l'heu escoltat, és que els fons voltor poden seguir campant tal com vulguin, però el primer article del decret que es porta avui a votació, d'un dels dos, del que tenia avisos en principi de ser aprovat, diu: establece una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre del 2028. La medida afecta a las entidades con o sin personalidad jurídica que tengan su objetivo social la adquisición de inmuebles a título oneroso por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. És a dir, que sí que li posava límits a la compra per part dels fons voltor, el que ha vingut a dir Míriam Nogueres és que no hi ha prou garanties jurídiques perquè això s'acabi aplicant.
6: Sí, i alhora aquesta referència al 70% del valor fa que els fons voltors, tal com està fet el decret, sí que podrien seguir comprant habitatges al preu del mercat, és a dir, prohibeix comprar massivament pisos que estan, diguéssim, per sota del preu de mercat, i és aquí on s'agafa Junts per tenir aquest argument.
2: Marxem, si us sembla, cap a la seu de Junts a Barcelona, i ahí tenim l'Uri Soler. Uri, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Com estàs, Helena? Doncs mira, ara està passant una cosa, que és que la gent del Sindicat de Llogaters ha muntat aquí un equip de so per poder seguir la sessió del Congrés en directe, però no l'estan seguint en directe perquè no sé si sentiu de fons que se sent a Míriam Nogueres, que ja ha acabat la seva intervenció. El fet és que van aquí amb una mica de delay, però bé, el cas és que hem pogut sentir, doncs, com la multitud aquí cridava o expressava el seu rebuig a les paraules de Míriam Nogueres, especialment quan es referia a les persones vulnerables. Creuen, doncs, que la representant de Junts no té dret a parlar d'això, justament quan està a pocs minuts de tombar aquest decret. Cada cop va venir més gent aquí davant de la seu de Junts, el cordó policial es manté intacte. Ha vingut també un grup bastant nombrós de l'acampada de Plaça Catalunya, gent de representants de la plataforma Afectats per la Hipoteca, i ara també va arribant gent de diferents edats, va arribant gent més gran també, abans el perfil era més de gent jove. A poc hi ha gent que es va sumant aquí, i us heu d'imaginar una gran rotllana envoltant a dos altaveus que ha muntat la gent del sindicat i ara mateix doncs, aquest silenci gairebé sepulcral després de les primeres mostres de rebuig en veu alta escoltant les paraules de Míriam Nogueras. Recordem, ja ha acabat la intervenció de Míriam Nogueras, però l'estan escoltant amb uns minuts de retard.
2: No els hi facis spoiler, doncs, Juri, qualsevol cosa que passi ja saps que
7: tampoc
2: línia
7: no hi ha
2: oberta
7: molt misteri,
2: aquí.
7: No hi ha molta cosa
2: raó,
7: a resoldre, però sí, sí, jo callat.
2: Per ja, sabíem al final, abans que comencés, està compareixent ara al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián en nom d'Esquerra Republicana. L'escoltem.
8: Yo solamente tengo, aparte de tristeza, preguntas. ¿Por qué, sobre todo este primer decreto, hace 48 horas era el decreto de Junts? Ustedes en un corrillo, usted, señora Nogueras, lo calificó como el decreto de Junts, ¿no? Presumiendo. De hecho, es un decreto justito. ¿Por qué era el decreto de Junts hace 48 horas y ahora lo votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién? Y aquí el problema no es que ustedes sean de derechas. Porque yo ya sé toda la película que se va a vender en Cataluña dentro de su burbuja. Yo ya sé que aquí se va, en Cataluña, desde su burbuja, que es minoritaria, por suerte. Se va a vender que yo, en fin, soy español, y es que soy del PSOE, y es que mira el discurso en castellano, y es que les tengo manía, y es que, hombre, ¿cómo no? Hombre, es que no todo el mundo va a tener que votar como ustedes y tal, pero es que el problema no es que ustedes sean de derechas, si es que también vale. Es decir, evidentemente, se puede ser conservador, se puede ser. Aquí hay partidos, Coalición Canaria, PNV, que tienen opciones diametralmente diferentes a nosotros y van a permitir que este decreto se vote. El problema es que ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda. Y lo digo claramente. Porque la investigación periodística, y ojalá algún día en mi país, solamente un medio de mi país ha publicado sus empresas inmobiliarias. Solamente uno. Un gran medio.
2: Marina, està Rufián, en estil Rufián 100% al Congrés.
3: Sí, sobretot carregant contra Junts per Catalunya, que ja sabem que això és un habitual també. Acabem de rebre, fa pocs instants, el document, la contraproposta de Junts per Catalunya al govern de Pedro Sánchez. Xavi, te la mires, no?
6: Sí, exacte, la mirem a veure, per veure les diferències. Ja sabeu que és aquesta contraproposta que han fet per dir, si avui retires el decret, estem disposats a seguir negociant, tot i que és un escenari que sembla poc probable que hagi de passar.
3: I de fet, ha dit Míriam Nogueras que això és rellevant. No és una proposta tancada. No és una proposta tancada, vol dir que admet modificacions per part del Partit Socialista. O sigui, que estem acostumats a com va la política espanyola. Ho hem estat dient des de primera hora del matí amb l'Avelló. A veure, és molt difícil que hi hagi sorpreses, però queda molt de partit encara.
2: I el seguirem aquí al Que t'hi jugues. Gràcies, Marina. Gràcies, Xavi. Amb vosaltres estarem pendents del que està passant al Congrés dels Diputats, però nosaltres, si ens permeteu, avançarem amb el Que t'hi jugues. Avui és divendres, no podia ser d'una altra manera. Ivan San Antonio, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Has aplaudit abans, no? T'he escoltat,
9: sí,
2: eh?
9: Visca la Míriam!
2: Joan Poquí, què tal? Bon
10: Hola,
2: dia.
10: Hola, bon dia a tothom.
2: Gràcies, Ivan Poquí, yeah. Company de Mundo Deportivo. Estàs preparat?
10: Bon dia!
9: I bona hora!
2: Això ara ho canviem radicalment. Que t'hi jugues.

0: aquests comunicats de la tarda d'ahir, de la UEFA,
1: mesos, eh?
0: Del Madrid...
1: El mes de maig... Hemos preparado... Com no ho fa?
0: És que t'anava a dir, li estàs fent el gac...
1: Bueno, vale,
0: no, no, no, no, no. Avui, avui no
2: el destrofa, la IA valenta. La IA, el xat GPT, valent.
1: No, va, va per la via Augusta de l'imperi romà.
0: Ah, exacte.
1: Perquè és un informe fet amb pedra. Allò tot del... Saps?
0: Picat.
1: Tot el xiringuillo allà picant, crac, els Sánchez, tots aquests. Aleshores ho carreguen amb un carro de bous, viatja cap a... d'Hispània a Helvecia, Helvetia... Para un moment a Barquino, perquè para un moment a veure el botifaram nostrat, per anar a veure aquí el governador Illum i tots aquests, i ara allà els bous de les carretes mengen i els segueixen. I ha triat 4 mesos, perquè és un trajecte dur i difícil, i feixuc.
0: Però ha arribat, de seguida ho expliquem al Què t'hi jugues, des d'ara i fins les dues, ja ho sabeu, Què t'hi jugues a Ser Catalunya, avui abraçada especial als oients que ens escolteu des de les Terres de l'Ebre, als habitants del Baix Ebre i del Montsià que esteu confinats per les fortes pluges, una abraçada d'escalf, que diria el Jordi Martí, de part nostra. Avancem al programa, anem cap a l'estadi Johan Cruyff, perquè al costat de l'Anna Palet, a les portes d'aquest Barça-Madrid que es disputa aquest diumenge al Camp Nou, partit de la Lliga F, tenim una de les jugadores més en forma de l'equip de Pere Romeu, que suposo, Anna, que té ganes de reivindicar-se en aquesta setmana brillant per ella, després de l'exhibició que va fer contra la Roma a la Champions. Va marcar un doplet, i avui la tens, Anna, al teu costat aquí per arrencar aquest Què t'hi jugues. Què tal, Anna? Bon dia.
3: Què tal, Helena? Bon dia. Des del Johan Cruyff m'acompanya la Caroline Graham Hansen. Què tal, Caro? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, muy bien.
3: Las previas de partidos del Clásico contra el Real Madrid, creo que sobra un poco las palabras y el explicar por qué os motiva tanto. No sé, creo que deben ser estos partidos que la energía sale sola, ¿no?
4: Sí, bueno, estar ahí con tu afición jugando en el Camp Nou es algo que cuando has hecho una vez quieres repetirlo otro y otro y otro, y por eso... Estamos muy, muy contentas que podemos seguir jugando contra Madrid, contra cualquier equipo grande ahí, porque te da este plus emocional y ganas de sacar las cosas bien con tu afición en este estadio, porque nos da un plus cuando estamos con nuestra afición ahí que tú sales solo. Es igual si estás cansado o no, vas a salir bien.
3: Tengo aquí apuntadas tus estadísticas en el inicio de temporada. No sé si eres muy de números, ¿lo miras mucho?
4: No, no lo miro mucho. Lo miro si ganamos y si ha podido aportar acciones importantes, saliendo gol o no, porque un tercer pase también me vale, que los regates salen para que el equipo pueda crear cosas y seguir apretando el equipo, porque al final los goles vienen de su energía, de dónde estás en el partido. Así que... Yo estoy mirando más en si juegas bien y haces las cosas bien. Y bueno, la gente le gusta más los goles y lo entiendo porque al final es lo que marca la diferencia. Pero yo siempre miro por si ha disfrutado el partido. Si no lo ha disfrutado el partido es igual si ha marcado 2 o 3 goles porque yo juego por disfrutar.
3: Creo que este inicio de temporada lo has disfrutado porque son 7 partidos, 6 goles, 8 asistencias. Has empezado fantásticamente. No sé si tú también, entiendo que sí, lo debes notar, que estás muy bien, que te sale, ¿no? Todo.
4: Bueno, es verdad que sale muy bien, ha salido muy bien las cosas. Y que la verdad no lo he pensado mucho porque desde el primer partido de pretemporada ya tenía unas buenas sensaciones y estaba disfrutando mucho. Y la verdad solo ha intentado seguir esa sensación. Y bueno, yo creo que es como todo en la vida, si estás en un buen momento, juegas por intuición y piensas menos, las cosas salen mejor.
3: ¿Cómo veis al Real Madrid? Porque siempre estamos, ¿no?, preguntándonos si está más cerca, si está más lejos. Como mínimo este verano, los refuerzos que han llegado para el Real Madrid son jugadoras importantes. ¿Lo veis como un equipo ya cada vez más competitivo?
4: Bueno, han empezado muy bien la temporada, aparte de este empate, pero bueno, puede pasar a cualquier equipo porque la gente juega, sabemos, en la liga. Mucha gente piensa que es fácil, pero no es. Y tiene un muy buen equipo a nivel... las jugadoras arriba están un nivel top. También tiene unos jugadores de medio campo que lucha, que corre y atrás... Tiene defensas contundentes que sabemos que tienes que estar fina y tienes que querer competir contra ellas para ganarlas. Pero Yo creo que vosotros habláis más de si están más cerca o no que nosotros. Nosotros sabemos y siempre hemos dicho que es un equipo bueno, que tienes que competir y salir con seriedad para poder ganarlas. Después, dentro de un partido, puede salir muchas cosas. Puedes ganar 8-0 y acaba con una estadística que debería solo ganar o dos, o al revés. Así que, bueno, nosotros sabemos que tenemos que competir para ganarlas y es lo que queremos hacer.
3: El 26 de octubre tenéis viaje a Londres para la gala del Balón de Oro y no hay mayor representación de los éxitos de este equipo que la cantidad de nominadas del Barça, entre ellas tú. ¿Qué hay? ¿Qué esperas de esta gala del Balón de Oro? Que sé que es un escenario que igual no es tu favorito, las galas, las cámaras, los focos, pero que bueno, si estáis es porque lo hacéis muy bien.
4: Sí, es un mérito de cómo hemos hecho la temporada como equipo y un éxito que tantas jugadoras de nuestro equipo están ahí. Nos hace muy orgullosos como equipo porque significa que estamos haciendo las cosas bien y lo mismo, espero que gane alguien del Barça porque es lo mismo, es un mérito de como equipo. Es como todo en fútbol, puedes ganar un partido como jugadora individual, pero los títulos se gana como equipo y es lo mismo con este premio, así que yo me conformo muy contenta mientras muchos del Barça están planteada muy arriba en la lista y que alguien del Barça gane.
3: ¿Algún nombre me vas a dar o no?
4: No, yo porque soy de equipo y todo el mundo lo merece. Es que me siento fatal de elegir entre mis compañeras porque al final son familia y no podía elegir entre mi favorita dentro de mi familia.
3: Muchas gracias, Caro.
4: Muchas gracias.
3: Les paraules de Caro Graham Hansen abans del clàssic de diumenge a la Lliga F.
0: Elegant, Anna, que no es vol mullar per cap de les seves companyes. 6 gols i 8 assistències en 7 partits. Aquest inici espectacular de temporada de Graham Hansen. Anna, per cert, el partit diumenge a les 5 de la tarda al Camp Nou, com dèiem. Escoltareu la narració de l'Anna Palet al Carrusel. Quantes entrades s'han venut? Quin ambient s'espera pel partit, Anna?
3: Doncs, Helena, l'última xifra, la més actualitzada que tenim per part del Barça, de la venda d'entrades, és que s'han superat les 35.000 venudes. És a dir, que ja s'ha venut més de la meitat de la capacitat del Camp Nou, esperant fer també un sprint en aquestes últimes 48 hores, a veure si el temps aguanta, perquè hi ha previsió de pluges pel cap de setmana. I a banda de les entrades, Helena, hem pogut parlar, sí, amb altres jugadores, i hem preguntat pel seu futur. Això és el que responen Patri Guijarro y Esme Brooks.
5: Bueno, de momento hay que esperar, pero como bueno, ya dijo Mark el otro día, estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
6: No, estoy segura que yo quiero quedar aquí.
3: Más claro, imposible.
6: Sí, como todos los holandeses, ¿no?
3: Un discurs força optimista de Patri Guijarro, que en altres declaracions havia estat més escèptica, i vaja, de Brooks crec que sobren les paraules. Si només depèn d'ella, es renovarà amb el Barça i seguirà bastants més anys vestint de blaugrana.
0: Gràcies, Anna. Doncs bones notícies, aquestes declaracions de Patri Guijarro, optimista per la seva renovació, Joan, perquè és una de les jugadores clau, no?, per aquest equip, i després de la baixa d'Alexia, importantíssim que Patri Guijarro continuï i aviat es solucioni el seu futur.
1: I sobretot per posar un parapet a l'expoli per part de la senyora Kang, al Barcelona, per una qüestió d'enveja. I està bé que estaria bé que no només una de les jugadores emblemàtiques de l'equip, una de les Patums, em refereixo a Aitana, que no només fos Aitana la que demostra un compromís amb el club i no escolta el so dels bitllets, els feixos de bitllets, com fan així, crec, fan un soroll molt característic, que no escolti aquest soroll com si han fet altres Patums del Barcelona. M'agradaria creure, no, de fet, em crec les paraules de Patri Guijarro, que passa, jo tinc un defecte, un dels molts que tinc, és que sóc bastant ingenu, i tinc el costum de creure en massa a les persones. És a dir, me l'estic creient, però pot passar que després m'endugui. Ah, aquest era el soroll. Aquest, la Chang aquesta comença a fer així, l'Àngela Channing, la senyora Channing.
2: Perdona, això sona més a cartes, eh?
1: Bueno, podria ser cartes, també podria ser.
2: Willy,
1: però bueno,
2: tio.
1: Compte.
0: S'està indignant el Willy de l'altra banda de la peixera. Va, 12 i 28, seguim endavant el que t'hi jugues. Crec, Nil Solà, què tal? Bon dia.
7: Hola, què tal, Helena? Molt
0: que
7: bon dia.
0: Que ens donaràs bones notícies, no? I sobretot els culers podran estar una mica més tranquils.
7: Sí, perquè Rafinha ja ha passat per la ciutat esportiva, fa dies que ho expliquem, les proves que es va fer en Brasil ja confirmaven aquest petit edema, sobretot per precaució. En principi no hi ha d'haver ni comunicat mèdic del Barça perquè no hi ha aquesta lesió, com va passar Eric García. Per tant, un Rafinha que, si no hi ha cap contratemps, podrà estar al partit contra el Getafe. Una altra cosa és que acabi descansant o no, però bones notícies perquè Rafinha estarà disponible per Flick, i tant ell com Eric com Joan García, els tres que no han anat a la selecció o han tornat abans d'hora, estaran pel partit contra el Getafe.
0: Ingenu amb això també, Joan?
1: No, no, aquí tenia clar des del minut
7: 45 de la,
1: 45
7: dia,
1: de la primera
7: no?
1: part que era
0: no
1: teatre.
0: No vas patir en cap moment.
1: No, bueno, que era teatre com
2: el Rafinha.
1: El de Rafinha. I ben fet que fan. I ben fet.
2: Jo no crec que sigui
1: sí, teatre. Bueno, aviam, un copet, Ivan, un copet, que si tens partit seriós no el diu res.
2: Sí.
1: I si tens... I si,
7: un viatge a Índia...
1: Clar, i si vens d'una lesió... a la temporada
2: però
1: anterior.
2: Però hi ha els precedents.
1: Per això mateix, si tens aquest precedent que li va costar al Barcelona, juntament amb l'arbitratge, l'eliminació de Champions...
2: Totalment. Doncs, per això dic que... Jo crec que la bona notícia no és que estigui bé o que no estigui malament, sinó que s'ha adonat que a la més petita detall que noti que alguna cosa no funciona, pari. Pari, no com va fer la temporada passada.
7: Això està bé.
2: Per mi aquest és el gran aprenentatge, i per tant, o sigui, està bé perquè entenem que això, quan hi hagi un altre peró, perquè n'hi haurà un altre,
1: Al novembre. És que,
7: o sigui, la setmana del 15 de novembre.
2: Penseu que aquest, o sigui, ara estaríem aquí parlant ja del partit del Barça, l'any passat.
0: Sí.
2: No, ara encara queden dos partits.
1: Un
2: per Espanya, dos per uns altres.
0: Una setmana, dos partits.
7: Espanya dos, encara.
2: Espanya dos,
7: exacte. És que juguen dissabte i dimarts.
1: Per no parlar dels clubs de segona com el Girona, que de repente se'ls importen...
7: Sí, jugadors.
2: Perquè no para.
1: És tremendo.
2: No para.
1: És brutal.
2: Però para tot arreu. És que no ho entenc,
7: tot arreu més de segona d'Espanya.
0: Sí. Bueno, l'any passat, els play-offs, els equips que juguen l'ascens a primera, ho han fet sense
7: jugadors
0: del Mundial.
7: Castelló, Almeria... Sí.
0: En fi, anava a dir, suposo que més alleugerits, el veieu de titular a Getafe?
1: Igual...
0: A casa contra el Getafe,
1: igual jo que el deixaria a la banqueta i que a poc a poc que jugui Gordon, tu.
2: No,
1: i
2: és una manera de...
1: O Hamza,
2: fins i tot. És una manera de justificar una mica el que ha fet. Que no ho tens per què fer, perquè no tu li pagues el sou, tu ets qui l'has contractat, qui vas pagar el seu traspàs, no cal. Ara, si té una petita molèstia i tal, a mi no em semblaria malament que descansés.
7: A més, Helena, és que el Barça fins a aquesta aturada que diem ara del 15 de novembre, a casa amb el Getafe, al camp del Galatasaray, al camp del Betis, al camp del Paris Saint-Germain, tres partits consecutius, després ve el Madrid, ve l'Alavés a casa, ve l'Aston Villa i vas al camp de l'Atlètic de Madrid. Per tant, són no partits pràcticament en 24 dies... No passa res si no juguen Tojeta Ferrari.
2: I tampoc cal jugar 90 minuts.
7: No, cal.
2: Escolta, pot sortir Gabriel Jesús i...
7: Gabriel Jesús que s'ha quedat aquí l'aturada. És veritat que han tingut moltes vacances, però...
0: Sí. Nil, encara queda una setmana, com deia, que recordaven ara el Joan i l'Ivan, perquè reprengui la Lliga, però com va aquesta recuperació de Joan García?
7: Bé, Joan García, jo crec que més que res també va ser per precaució en aquest genoll. Va explicar sí que ha patit bastant dels genolls i se l'intenta cuidar des de fa temps des que estava a l'Espanyol. En principi, tant Joan com Eric com Rafinha han de poder estar contra el Getafe.
2: El Barça ho ha fet bé en aquest peron, perquè Rafinha ha tornat, l'Eric ni tan sols va jugar, l'escalfament ja va dir, escolta, jo em vaig aquí perquè això no m'interessa, bàsicament. Jo crec que va ser així.
1: I aquí ho aplaudim.
2: Eric per sempre.
1: Jo és que et dic més. Jo,
2: i Joan García.
1: Jo aplaudeixo a Mbappé, també. Perquè m'agrada que es borri, perquè és el que haurien de fer tots, i m'agrada que se n'enfoti del Madrid.
2: I se'n vagi de festa.
1: De festa. Això ja és sensacional.
2: Sí.
1: Això és brutal, home, és meravellós.
2: Comencem a ser el tip Mbappé.
0: No s'està entrenant amb el llibre amb els lesionats. No?
7: Exacte, tampoc ho diu, perquè no està entrenant amb els lesionats a Madrid i està, doncs, a París.
1: Vinga.
2: I de Jong, què?
1: Bueno, ja, mira, és igual. No,
2: no, no, jo... A veure, trec el nom, no per res, perquè no, no, també éreu lesionat...
7: Setmana que ve se l'han d'acabar...
2: És actualitat, eh, d'això?
7: Sí, sí, no, no, no, no, setmana que ve se l'han de tornar a mirar bé. Clar, ells sempre van amb aquestes sensacions, els metges del Barça... Però clar, ja sabem que aquests moviments, Joan, doncs depèn de com li...
1: Ell sap.
2: Per què interpel·la del Joan? Però per què interpel·la del Joan?
0: El Joan, quan hem escoltat a Esme i Brooks dient que com tots els holandesos ens volem quedar aquí, ha rigut.
1: Clar, no,
0: i ja t'anava a tirar la pell de plàtan, però dic, és igual, ja sortiran els propers minuts.
1: Celebro que Esme es vulgui quedar, però és que clar, ell feia referència a tots els dels Països Baixos i que és que n'hi ha un que n'hi ha aigua calenta.
8: Siempre está igual, calenta, Poqui, siempre otra vez, mintiendo, está mintiendo ahora mismo.
1: ¿Sí? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha mentido?
8: Que lo de siempre, porque yo con agua caliente sí que me voy, pero no han probado todavía, todavía no han probado con agua caliente, pues claro, es que siempre son mentiras de los de la prensa, el mundo deportivo han dicho muchas mentiras de mí, el San Antonio este también
0: el
8: dice
0: también, no, claro.
8: Muchas mentiras también.
2: Ni parlo de tu.
8: Todos son mentiras.
1: Miri, vostè va acabar el Mundial lesionat i li va dir al doctor que anés a Eivissa a visitar-lo. O sigui, a partir d'aquí... amb una cara més dura que el ciment armat.
2: Aquí. Per cert, parlant d'Holanda, molt bé Xavi, eh? Ara... Tres partits...
8: Dankjewel.
2: Una victòria, dos empats en els quals va començar perdent. Per tant, això vol dir que ha sabut millorar l'equip en mig partit.
7: Sí, però que Grècia guanyi 2-0, només ha començat.
2: Però Grècia portava tots els partits guanyats.
7: Ha sigut la teva visita.
2: I anava 2-0, eh?
7: Sí, sí.
2: Vull dir, i van acabar 2-2 i li van anul·lar dos gols a Dumfries. La segona part d'Holanda va ser espectacular.
7: L'altre dia la segona part també és molt bona. De fet, hi ha un vídeo, que el Xavi els diu...
2: No traiem mèrits, no, és que ja comencem aquí, saps? Escolta, quan dic una cosa que és una obvietat...
8: No, tranquil,
1: si ningú ha dit res,
2: si li he vist la mirada, home.
8: Estic tan acostumat a això, no patiu. És que estic molt acostumat a que em ningunen i totes aquestes coses. Això em sembla... És una vergonya. No passa res, Ivan.
0: Anava a dir, Ivan, si allà no havien trobat a faltar a Frenkie.
2: No, la veritat és que no.
0: Ningú et va preguntar
2: una
0: per ell.
2: Una mica com el Vitinha amb el Cristiano. Que ha dit el Cristiano. L'heu sentit, no, el Vitinha?
1: Sensacional, que bien jugado. Que bien jugado el equipo.
2: Sí, sobretot un ataque.
1: Jorge, que ataque.
2: I sobretot un ataque.
1: Sensacional. Que no pari. O sigui, mira, per una banda...
2: Era obvio, era obvio.
7: És molt grossa aquesta.
1: D'una banda... És grossa. Ara diré una cosa que contradiu plenament el discurs anterior. Que no s'acabi aquesta aturada. Que segueixi, que Cristiano foti el camp, que la li... Bueno,
2: Mbappé.
1: És meravellós.
0: T'està encantant.
1: És meravellós.
2: No, com diu el Jordi Gil, diu, no m'agraden les aturades d'equip, de club.
0: Vinga, va, 12:36. Anem a repassar les notícies del dia.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Avui ho fem amb l'Aud Grau, que debuta al Què t'hi jugues. Què tal, Aud? Benvingut.
10: Molt bé.

0: federació Pedro Proença a Cristiano i a Jorge Jesús, després que el davanter anunciés que deixava la concentració. El contingut de les trucades encara és desconegut.
1: Precisament ahir Portugal va guanyar sense la seva estrella.
0: Victòria per 2-4 contra Dinamarca, amb gol del blaugrana Cancelo.
1: A banda d'aquest partit, es van disputar 3 partits més de la Lliga A de la Nations League.
0: Alemanya 2, Sèrbia 0, Gales 2, Noruega 1 i Grècia 2, Països Baixos 2, amb Xavi Hernández encara invicta a la banqueta neerlandesa.
1: I aquesta nit hi ha més partits de la Nations.
0: Itàlia-França i Bèlgica-Turquia, tots dos a 9:15.
1: El Barça d'handbol perd el Mundial de Clubs.
0: Derrota a la final per 33-42 contra el Vespre hongarès, amb una actuació molt destacada de l'exporter blaugrana Nilsen.
1: En bàsquet, derrota històrica del Madrid a l'Eurolliga.
0: La tercera en els 3 primers partits, ahir 102-98 contra l'Hapoel Tel Aviv. És el pitjor inici de competició europea del conjunt blanc en tota la seva història.
1: I avui és el torn del Barça a l'Eurolliga.
0: Els de Sekulic visiten a les 7 del vespre la pista del Besiktas. Fa 13 anys que els dos equips no s'enfronten.
1: I en MotoGP, Àlex Márquez lidera la primera pràctica del Gran Premi del Japó.
0: El petit dels Márquez ha establert un nou rècord de volta al circuit de Motegi. Pedro Acosta i Marc Márquez l'han seguit de ben a prop.
1: Anem a xarxes.
2: El quiosc del Marcos.
1: Tens raó, Uli, és que anàvem al quiosc. Perdona, he sigut jo la que m'he equivocat. Què tal, Marcos? Bon dia.
3: Hola, buenos días, Elena. Una historia sin fin, titula Vincent Duluc en la página 2 del diario deportivo francés L'Equipe, indicando que Zidane se reencuentra con Italia 20 años después, 20, de la final de Berlín en la que golpeó con un cabezazo a Materazzi. Pero el debate de las relaciones entre Dembélé y Mbappé, ahora lesionado en Madrid o en París, nunca se sabe dónde está, sigue abierto, y más que nunca.
4: Como je l'ai dit, toutes ces histoires de réseaux sociaux.
3: Es Dembélé el que está contando lo que ha ocurrido. La fría guerra, escribe Hugo Dolón en torno a las dos estrellas. Dice Dembélé, son pequeñas guerras en las redes sociales. No tengo cabeza para eso a los 29 años. Estoy concentrado en el campo, cuenta el delantero, que ejercerá de capitán esta noche. Lo que sí revela el equipo es que en los pocos días en que ambos jugadores han coincidido estas semanas en la concentración de la selección, algo ha cambiado, y es que a Mbappé se le ha visto más cerca de Olise que de Dembélé, todo por culpa del Balón de Oro que persigue desesperadamente el delantero del Madrid, una pelota dorada que ya besó el que fue en su día jugador del Barça.
1: Què us sembla, eh? Dembélé i Mbappé ara diuen a França una mica distants per això de la pilota d'or.
5: Home, és que Mbappé va fer unes declaracions que jo, si fos no només Dembélé, companys de la selecció francesa, estaria molt emprenyat. Bueno, estaria mosca amb aquest paio. De què vas, tu? Donatello, que ets una tortuga ninja, què estàs dient?
1: Sí, sí, no, de fet...
5: Que no has guanyat res, que no t'has menjat un torrat. I el Dembélé porta dos triplets seguits, pràcticament.
6: Bueno, i Dembélé ja l'ha guanyat.
5: Ja l'ha guanyat.
6: La pilota d'or.
5: El que he flipat és que ja té 29 anys. Això m'ha deixat...
7: M'ha enfonsat. Un temps uns quants.
5: Uns quants. Estic enfonsat en la misèria. M'he vist ja... Hòstia, sí, amb el taca-taca.
6: A mi em sembla massa jove encara.
5: Sí?
6: Sí, és que fot tants anys que parlem de Dembélé, deu tenir 32 o...
1: Bueno, i avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
5: Sí, amb Itàlia.
1: I quan ho he llegit també he dit 20 anys, mare meva, va.
6: Aquest és el Zidane real, eh?
5: Clar, jo us deia una cosa.
6: No, aquell que surt de senyor a les rodes de premsa i tal, no.
5: Però sí, jo us deia una cosa.
6: El Kinky és el Zidane real.
5: Jo sóc del Zidane real. Sóc seguidor i admirador del Zidane real.
8: You are?
6: Yes, I am. Si està en França, m'és igual, a Madrid no.
5: Bueno, jo també, si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, on sigui, ja està, s'ha acabat.
1: Home, millor solucionar-ho.
5: No,
8: molt a favor, home.
5: Molt a favor,
8: sí, violència.
5: Violència sempre.
1: Bueno, des del que t'hi jugues, sí. No, sempre direm violència, no. Anem a xarxes.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
1: Anna, com que ja has tornat de la Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
11: Sí, com saben, i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat.
5: Vale, treu l'altre tema.
11: És a dir, que
12: surt un jardí, però posem un altre.
1: És el que no has entès, de treu-me d'aquest jardí.
11: És igual, és igual. M'agrada molt el primer comentari que hem rebut ja a l'estreaming de YouTube del Que t'hi jugues, on ens poden veure cada dia, que ens desitja un bon programa, o sigui, molt a favor de la gent, que ja comença de bon humor. També quan veuen que el Poquí està a punt de cantar la sintonia, ja l'animen, li diuen som-hi, Poquí, és a dir, que l'estreu tradicions agraden i crec que li estan posant també

0: deures al Llimós, perquè el Jorge diu que s'hauria d'anar preparant ja un informe sobre els favors institucionals que ha rebut el Madrid des dels anys 50. Li recomanen que es llegeixi el llibre del cas Di Stéfano, o sigui que a Llimós ja tens feina per aquests pròxims dies, i també, després d'escoltar Graham Hansen, diuen que és una crack, que és la jugadora més desequilibrant del món i molt poc reconeguda, que hauria d'haver guanyat una pilota d'or, o sigui que la gent, com cada dia, comentant el programa al chat de YouTube.
1: Gràcies a tots els que ens feu costat a l'altra banda de la xarxa. Fem una petita pausa i seguim el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues. Segueix el Que t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @quetijugues.
3: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
4: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
5: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
6: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
7: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre?
8: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
7: ¡Wow! ¿Y esta canción?
8: ¡Que se me acaba de ocurrir! Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
9: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
10: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
11: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
12: ¿Y portará el dorsal de Cristiano Ronaldo, Elena?
13: Rafael Leao.
14: Portar el dorsal del Cristiano. Té algun problema?
12: Com... Ara et Jorge Jesús?
14: Sí, per què no? I si vol un titular, ja li dono jo mateix. O Jesús acabó con el cristianismo 2026 anys després.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
1: Seguim el Que t'hi jugues amb l'Ivan Sant Antonio i el Joan Poquí, que ens ha versionat avui la sintonia del Que t'hi jugues amb els 4 mesos que ha trigat el Madrid, no? Deies que anava amb quadriga aquest informe del Madrid, que Albert Llimós, què tal? Bon dia.
15: Bon dia, Helena.
1: Ha arribat a la UEFA, ahir va ser tarda de comunicats que van arribar molt seguits. El primer, amb el cas Negreira de fons, va ser el de la UEFA.
15: Sí, a les 4 de la tarda, comunicat breu, de 9 línies, en què es confirmava que havien rebut una quantitat considerable de documents del Madrid relacionats amb la investigació en curs al Barça pel cas Negreira. Després, mica en mica, anàvem parlant amb gent de la UEFA que ens aclaria sobretot que el que està sobre la taula són els articles 4.2, 4.3 i 4.4 del reglament propi de la competició, de la Champions League, que diu que si un club ha participat directe o indirectament en qualsevol moment des de l'1 de març del 2016 en qualsevol activitat destinada a pactar o influir amb aquest club, no apte, aquest club no seria apte per poder jugar aquesta competició, una inhabilitació seria per una temporada. En principi, la UEFA el que també explica és que esperarà que hi hagi resolució sobre el cas per la via judicial, però la normativa també els hi permetria no esperar i prendre una decisió. És molt arriscat que ho faci i sobre la taula hi ha que esperarà que s'acabi la via judicial, la penal. Recordem-ho que ara mateix s'està fent la instrucció, s'està finalitzant ja la instrucció. Queda practicar alguna declaració, en aquest cas el mes de novembre, el 13 de novembre, que ho faran Gerard López i Toni Alonso, delegat del Barça B i entrenador del Barça B, que hauran de declarar i a partir d'aquí es podria ja obrir el procediment abreujat i ja dictar data de judici per aquesta via penal que la UEFA en principi esperarà abans de resoldre.
16: I les hem mandat mucho
13: cuadros, hojas, muchos din a cuatros.
1: Ahora vamos, presidente, porque es que después de aquest comunicat de la UEFA va arribar el del Real Madrid.
15: Sí, a pocs minuts després, no? Que és una de les coses que més va sorprendre. Deia el Madrid en el seu comunicat que han enviat molta documentació per uns fets d'extraordinària gravetat que afecten directament la integritat de la competició i a la confiança en el sistema arbitral. Per això considera el Madrid que és imprescindible que la investigació avanci amb la màxima celeritat possible i diu que aquests fets són incompatibles amb els principis d'integritat, transparència i joc net que han de presidir el futbol europeu. Són, com dèiem abans, 50.000 folis o no sé en quina forma ho van enviar, segons el Joan.
13: Un montón de tablillas en cuneiforme, en escritura cuneiforme. Picados a piedra.
16: Y muy pesados.
13: Muchos menires.
16: Correcto.
13: He mandado menires...
16: De
13: l'Obelix, claro que sí.
15: El Madrid també envia entre aquesta documentació tan pesada declaracions de directius del Barça, vol donar un impuls després que esclatés aquest tema, recordem-ho, l'abril del 2023. Alexander Seferin, llavors president de la UEFA, o el president de la UEFA, va qualificar el cas del més greu de la història del futbol, però és veritat, des de llavors pràcticament no ha avançat i hi ha hagut aquests 3 anys d'investigació per part de la comissió de la UEFA. I recuperem el que deia el Joan al principi, no? Les declaracions d'aquell dia, maig d'aquest any, de Florentino Pérez, fent referència a aquestes lligues que ell, en primera persona, doncs no havia guanyat per culpa del cas Negreira.
17: 7 Champions, pues que es poca, ja lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo, yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
1: Ja, quasi ens havíem oblidat d'aquesta roda de premsa cèlebre de Florentino.
13: No, no, és impossible. No.
1: Grans moments ens va regalar. I el tercer en parlar, Llimós, va ser el Barça, que va desmentir que això sigui un nou expedient pel cas Negreira, el que obre la UEFA.
15: Correcte, va actuar molt ràpid el Barça a través d'un comunicat també. El Barça considera que tot això és soroll, fum, i va fer aquest comunicat, com dèiem, dient que no hi ha cap tipus de novetat, que simplement el que fa l'organisme europeu és rebre una informació i anunciar-ho, que no hi ha cap expedient nou, ni s'ha reobert res, que la investigació segueix el seu curs i el Barça sempre ha col·laborat amb aquesta investigació. El Barça diu que no té encara aquests documents que arriben amb quàdriga des de Madrid i que, per tant, ja en el seu moment respondrà, se'ls ha de mirar bé, i això sí, són molt contundents a l'hora de dir que l'expedient de la UEFA està supeditat al procediment penal que s'està instruint hores d'ara a Espanya i que la UEFA no ha comunicat, almenys al Barça de manera oficial, un canvi de criteri. Per tant, ells consideren el que abans dèiem, no? Que primer resoldrà el cas penal a Espanya, sabem que administrativament ja està prescrit, i que després la UEFA, en tot cas, farà algun tipus d'actuació. D'això, ahir també en va parlar el Larguero, Javier Rodríguez, advocat, parlant precisament de tots aquests punts i també del fet que la UEFA esperarà una resolució penal.
18: A ver, el Barça, lo cierto es que tiene motivos para creer que puede ser sancionado desde que empezó el tema. Y a nivel deportivo está absolutamente prescrito y muerto. La posibilidad de que UEFA inicie un procedimiento disciplinario sí está ahí. En la normativa UEFA, en concreto, lo que es la corrupción deportiva, no prescribe. Vamos, si no se ha aplicado ya con anterioridad, yo creo que hasta que no haya sentencia o una resolución judicial, no van a activarlo ahora, en este momento.
1: Explicava el Javier Raez que el Madrid creu que la sanció serà econòmica i esportiva, no? Que això és el que pensen des del club, i no sé si us sobta, com ho apuntava el Jordi Martí al Larguero aquesta matinada, que aquest informe que ha enviat el Madrid a la UEFA no està al judici, no? Al jutjat, a la instrucció del cas Negreira.
15: No tenen aquesta documentació.
16: A mi el que no em sorprèn res, però és que estem en la mateixa situació que estàvem el 2023. El 2023, quan a tot arreu, a tots els mitjans, a tots, sense excepció, es donava per sentat o per molt probable que el Barcelona fos sancionat per la UEFA sense jugar. El Barcelona va fer el següent. Va ser anar a veure's amb Ceferin. És just en aquell... És el punt d'inflexió de les relacions Barça-Ceferin, de la Porta-Ceferin. El Barça reemprèn. En aquell moment la Porta està completament... El Barça està completament enfrontat a la UEFA pel tema Superliga. Està fora de la ECA, està fora de la UEFA... I arrel d'això, el Barça torna a fomentar la relació amb UEFA. I li diu el següent. Escolti'm, vostè, segons aquest article 41, no sé què, 41.2 era una cosa...
15: 4.2.
16: 4.2, d'acord, la UEFA està facultada per convidar o no els clubs que ell consideri, perquè és l'organitzador de la competició. Però hi ha uns requisits esportius per jugar a la Champions que el Barcelona acaba de complir aquesta temporada. El Barcelona era campió de Lliga, per tant havia quedat entre els quatre primers de la Lliga Espanyola, que és un requisit per jugar la Champions si ets equip de la Lliga Espanyola, ha complert això. Si vostès em sancionen, el Barcelona té un evident perjudici econòmic. Si després hi ha una resolució absolutòria, hi ha una condemna no, hi ha una sentència no condemnatòria pel Barcelona, el que jo faré és demanar-li a vostè la restitució d'aquest diner que el Barcelona ha deixat d'ingressar i danys i perjudicis. Per tant, vostè mateix. Vostè s'exposa a una querella multimilionària si decideix fer cas del senyor Florentino Vito i d'expulsar el Barcelona de la competició. Si vostè fa això, d'acord, mirem què diuen els jutges. Un cop els jutges parlin, potser vostè s'arrisca a una sentència multimilionària, vostè mateix. Ceferino va entendre i va dir, val, esperarem, perquè hi ha precedents d'equips que han estat sancionats per la UEFA que han guanyat els seus països i la UEFA els ha hagut d'indemnitzar. Existeix aquests precedents. Per tant, què va fer la UEFA? Bé, esperem que hi hagi la resolució judicial a Espanya.
19: I per una raó molt més bàsica, que és que està per sobre de la justícia esportiva que pugui tenir la UEFA i a la justícia ordinària. Punt. Per tant, o sigui, el més normal és esperar. Jo responent a la pregunta que has fet abans, que dius que és sorprenent que no hi siguin aquests documents, els 50.000 folis, el cas, no?, judicialitzat, jo ho trobo absolutament normal que no hi siguin, perquè a Florentino Pérez no li interessa a la justícia ordinària, perquè la justícia ordinària l'únic que pot decretar és una multa o derivar un tema que inicialment podia ser esportiu, que jo no ho crec, cap a, doncs, malversació de fons o una cosa així. El que li interessa a Florentino Pérez és un càstig esportiu pel Barça. O sigui, li és igual si el Barça perd diners o si ha de pagar una multa, no sé què. No, el que li interessa és que no pugui jugar la Champions, que tothom reconegui que s'ha guanyat per culpa d'això. I això només ho pot fer una sanció esportiva.
13: I les línies que me deben.
19: No, això mateix, per tant, jo ho entenc perfectament, l'estratègia de Florentino Pérez. El que passa és que estic convençut que no arribarà enlloc. I sí que m'agradaria, perquè m'agradaria que arribés, és fins al fons la justícia ordinària, per saber per què es va pagar i on van anar aquells calés. Perquè el que sí que sabem...
16: Poc
19: és
16: se
19: que,
16: li va pagar, és que home,
19: No, poc no, perquè si diem que se li ha pagat poc, vol dir que volem influir en l'arbitratge. I estic convençut que no es volia influir en l'arbitratge, sinó que es volia trincar, suposadament trincar. Per tant, fins aquí, com que sí que m'agradaria que arribessin, per saber on han anat tots aquests calés. Perquè són molts calés que venen del Barça, dels seus socis i de la feina que han fet molts treballadors del Barça per poder ingressar diners.
16: Jo el que veig, perdona, que un jutge, si ho mira, el que li dirà a Florentino i li devuelva a usted les 27 que ha robado i les 13 Champions que no le corresponden. Venga, devuélvalo.
15: Per la via penal recordem que hi ha dues coses sobre la taula, administració deslleial, no?, que té a veure amb el que deia ara l'Ivan, i l'altra és si hi ha corrupció esportiva. I és la tesi de la Fiscalia, i a veure si doncs, en l'escrit que presenti més endavant...
19: La instrucció, posa, el Florentino posava com a exemple la instrucció, que hem vist instruccions en aquest país que són una bajanada, no només a nivell esportiu, sobretot a nivell polític.
1: Abans de tancar aquesta primera hora del Què t'hi jugues, Andrea Villoria, què tal? Bon dia.
20: Hola, com esteu?
1: Crec que ens portes novetats, no?, de les conseqüències dels aiguats que estan patint a les Terres de l'Ebre.
20: Sí, perquè acaba de comparèixer la consellera d'Interior per fer una mica balanç de la situació i la notícia d'última hora és que en qüestió de minuts s'enviarà una alerta als mòbils a la població del sud de Catalunya per aixecar el confinament que hi havia al Montsià i al Baix Ebre. Ara bé, el govern demana mantenir la prudència les properes hores.
21: Farem una alerta a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també
0: que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
20: I és que els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que seguirà plovent durant tot el dia fins al vespre. Hi haurà una alerta molt elevada de risc de pluges torrencials i d'inundacions. Plourà, avisen, sobre mullat, especialment a les Terres de l'Ebre. Ara mateix hi ha 9 carreteres tallades. Els bombers han fet 237 serveis i han rescatat 19 persones que s'havien quedat atrapades en el seu cotxe en zones inundades. Per sort, tothom està bé.
1: Doncs precaució a tots els que ens escolteu des d'allà. Gràcies, Andrea.
20: A vosaltres.
1: Ivan, Joan, podeu aguantar 2 minuts?
16: I tant, són 2.
1: Vinga, fem una pausa, butlletí informatiu i seguim amb la segona hora del Què t'hi jugues. No marxeu.
21: Cadena SER. SER Tarragona, Ràdio Reus.
22: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
23: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
24: Tracta les plagues abans que siguin un problema. Sonet Plagues, empresa de serveis i controls de tractament de plagues i prevenció de legionel·la. Som referents en el sector industrial, sanitari, farmacèutic i alimentari. I som auditors de ISOs en prevenció de plagues. SonetPlagues.com.
25: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
26: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
27: Cadena SER i SER Catalunya.

0: desou.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
4: Sí.
3: Ponga el PIN.
4: No, póngalo usted, 4504.
5: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
6: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
7: ¿Qué t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
8: 1 i 5, al que t'hi jugues ens divertim.
9: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
8: Seguim al Que t'hi jugues fins les 2 de la tarda amb l'Ivan San Antonio i el Joan Poquí. La setmana passada l'Ivan estava a Amsterdam, seguint el debut de Xavi amb com a seleccionador dels Països Baixos. No estaves aquí a la taula i aleshores el Poquí tenia una petició.
10: Correcte.
8: Que va ser que tu volies...
10: Que vinguessin determinats personatges, els que trobem molt a faltar, i no és el mateix... La vida, en general, sense tenir una dosi.
11: I fa molts dies.
8: Vam dir, espera't que estigui un dia aquí l'Ivan amb nosaltres a la taula, que així ho podrem gaudir millor.
12: Tant que bel, no? Vull dir, bueno, doncs pues avui és motiu de celebració, perquè han tornat els vaquitos. De manera que... bueno, clar, ara estem a Amsterdam, no? I, bueno, doncs pues la vida ha canviat. I, bueno, doncs pues això és el que va gravar l'altre dia la meva dona... que ho grava tot i doncs mira, vam quedar amb els nanos per anar a fer una volta per Amsterdam.
13: Guten Morgen, maquitos.
14: Guten Morgen, papa.
13: Step by step.
14: Step by step.
15: Step by step.
13: Què, titans, com ha anat el dia d'avui al col·le?
14: Bueno, jefe planta, els holandesos parlen molt raro.
13: Sí, nois, sí. Mariana told me, són una mica curiosos.
14: Però jo estic content perquè avui hem jugat a futbol i els que han fet equips m'han triat a mi el primer.
13: Epa, mastodontes, que ets molt bo, tu.
14: Sí, però m'han deixat molt clar que és perquè un altre nen està malalt i que no sóc la primera opció. Ni la segona, m'han dit.
13: Sí, sí, és com que necessiten remarcar molt que no et volien a tu primer. Ja, ja, sí, no, ja.
14: Yes, Marianita told me, Marianita told me.
13: Bueno, aviam, ibuprofenos. Avui, en comptes de tornar a casa directe, anirem a fer una volta per la ciutat.
14: Vale, bien,
15: vale, bien,
14: bien. Papa, Minotauro, Maki, què és un coffee shop?
13: Ui, Torbellinos, un coffee shop és un lloc on agafen el césped i no deixen créixer, i el cremen i en fan pastissos. No entreu allà fins que no tingueu 18 anys, porfa.
14: I papa, tigretón, què fa aquella senyora darrere d'una vitrina?
13: Mireu, polirotats, allò d'allà és el barri rojo. Aquí no vull que entreu tampoc fins que tingueu 18 anys, vale? Ni de paseo.
14: Però és que per tornar a casa del col·le hem de passar per aquí. I ja m'he fet amic de la Svetlana, que m'ha dit que un dia em farà un home.
13: Bueno, pues tu dones la volta. Vale? No passis per aquí i la Svetlana ni hola ni hostes, vale, fiera?
14: Ope, papa, però és que em cau superbé i em dóna folletos de senyores que tiren pilotes de ping-pong sense les mans.
13: Paquis! Per favor, estem a Amsterdam per menjar queso gouda, stroopwafels i anar amb bicicleta, no per saludar la Svetlana. Mireu quina bici més guapa m'he comprat, veus, veus?
14: Ah, mira, avui la Svetlana no hi és, està a la cortina.
8: Els maquitos han tornat al Que t'hi jugues. Vas portar estropewaffles d'aquestes o no?
11: No sé ni què és.
8: Unes galetes brutals amb caramel per dins.
11: Vaig portar altres coses.
10: La Svetlana no hi és. La Svetlana no hi és.
11: La Svetlana no la vaig portar.
8: És l'hora.
16: Pilates de ping-pong.
11: Sí, perquè m'agrada molt.
8: Ivan i Joan, és l'hora d'acomiadar-vos ja del Que t'hi jugues, perquè això crec que ja va cap a baix, sense frenos.
10: No, no, no.
8: Gràcies.
10: Anem cap a l'abisme, cap a l'abisme.
8: Ni Mimós, i tanquem amb tu un últim apunt, perquè a les darreres hores el grup opositor Som un Clam s'ha pronunciat sobre la situació econòmica del club afectada per les obres de l'estadi, bàsicament.
0: Sí, han fet arribar una carta al president Laporta amb 6 punts. Primer, la reactivació de l'article 67 dels estatuts, que és el que controla la situació, no?, econòmica del club, que el Barça diu que a final de mandat l'intentarà reactivar i aixecar. També l'assignació de seients als abonats, i creuen que és un punt important perquè es necessita més informació, que tinguin un seient ja assignat els socis, com passa, per exemple, amb els VIPs.
15: Piguem un segurem, i quin cost tindrà aquest abonament. Ara hem vist també recentment que els socis tindrien descompte amb el compra d'entrades, i veiem el partit del Barça-Madrid, té un descompte mínim, no arriba ni al 5%, i que els preus estan desorbitats. Llavors, com a mi, volem saber on seurem, quin preu d'abonament tindrem. Igual que saben els VIPs, que ja saben on seuran i quin preu pagaran.
0: Recuperació també del passaport infantil, perquè un mínim de 3.000 menors de 14 anys puguin gaudir de l'experiència d'anar al camp. Volen recuperar l'agència de desplaçaments i dos punts, com deies, vinculats també a les obres del Camp Nou. Depuració de responsabilitats, de què ha passat amb aquest increment del cost, dels 900 i escaig als 1.800 milions, doncs, que ara mateix costa l'Spotify Camp Nou. I saber pla i calendari immediats del nou Palau Blaugrana, que està una mica sobre la taula. El Barça diu que aquest any es farà la licitació del projecte.
8: Gràcies, Llimós. Passen 10 minuts de la una, hem d'anar cap a Girona.
7: Què t'hi jugues?
8: Perquè a la ciutat esportiva del Girona tenim a la Núria Vilamala en un cap de setmana important per les aspiracions d'ascens de l'equip, perquè tenim diumenge un partit que sembla de primera, un Girona-Mallorca. Núria, què tal? Bon dia.
17: Sí, perquè ara mateix tenim el Girona 5è amb 13 punts, empatat amb el Mallorca. Són dos dels equips que van baixar de primera divisió aquest estiu, per tant, un cartell de luxe el que tenim a Montilivi aquest diumenge. I avui, Helena, ens acompanya un dels capitans del Girona, que afronta la seva 5è temporada a Montilivi. Ha viscut de tot amb el Girona, la classificació per la Champions, ha jugat partits a San Siro, al Parc dels Prínceps, un descens, malauradament, però ara afronta el repte de tornar al Girona on li pertoca, a primera divisió, i ja ens escolta, Helena, el que t'hi jugues, David López.
8: David López, què tal? Benvingut al que t'hi jugues.
18: Hola, molt bé, moltes gràcies.
8: Escolta, com va aquesta 5è temporada que deia ara la Núria, en un curs de reconstrucció de l'equip, que a tu et toca liderar com a capità?
18: Sí, bé, un any complicat, podríem dir que el més complicat des que estic aquí. S'han donat moltes circumstàncies i bé, ara ens trobem a segona i bé, amb un únic objectiu i que esperem que el puguem complir.
8: Què és el que està sent complicat, David?
18: Bueno, com tots sabeu, des d'un mercat amb molt ressò a tot arreu, amb molts problemes, incorporacions d'última hora, amb la Lliga i amb joc, i bé, s'ha fet un inici, una pretemporada i un inici de Lliga complicat. Per sort, ara estem una mica solucionant aquest inici.
17: És que, David, clar, fa unes setmanes Quique Cárcel feia una roda de premsa i explicava, clar, és que em vaig trobar que una gran part dels jugadors del Girona no volien estar aquí. Després del descens, és veritat, no?, que hi ha jugadors, doncs, que ells es veuen de primera i que no volien continuar a Girona, però com vau viure vosaltres aquest estiu? Perquè entenc que des de dins, des del vestidor, devia ser realment complicat, no?
18: Sí, una situació que jo mai m'havia trobat i estranya, en el sentit de que no t'impedeix treballar bé, perquè sí que tu estàs entrenant, el dia a dia sembla des de fora que sigui normal, però des de dins no ho és, i al final la intensitat que ha d'haver en els entrenaments no hi és, la implicació que ha d'haver en els jugadors no hi és, i tot molt en l'aire, jugadors que s'incorporen a última hora i no saben molt bé com funciona ni el club, ni l'equip, ni en l'aspecte tàctic, i clar, són moltes coses que afecten el rendiment de l'equip.
17: Entenc que tu, com a capità aquest de l'equip, també devia ser complicat de gestionar, no? Quan veies que el Girona té un repte majúscul, com és el de tornar a primera, però després hi havia jugadors que no ho donaven tot, i fins i tot van veure algun cas com el de Zigankov, que fins i tot es va negar a jugar amb el Girona.
18: Sí, pels capitans i els jugadors que ja des d'un principi volíem assumir aquest repte i no volíem perdre ni un punt, doncs va ser complicat també pel míster. A mi em sabia molt greu pel míster perquè arribava amb tota l'energia del món, amb tota la bona fe del món, i es va trobar aquí amb un paper molt complicat, i que al final ho va gestionar de la millor forma possible, i encara gràcies. Aleshores, bé, va ser un inici que ens ha tret punts, jo crec que ens ha tret punts.
17: L'altre dia, David, parlava a Porto, que després et preguntaré pel seu retorn, perquè per tu també devia ser molt especial, a la zona mixta, i deia, és que ara som una família, no hi ha egos al vestidor, l'equip treballa, que el cos tècnic ha arribat amb moltes ganes, realment es nota, no, ara, aquest canvi també?
18: Sí, tenim la sort que, tot i el que ha passat, ara mateix hi ha molt bon grup, hi ha molt bon ambient, és un grup amb ganes de treballar, amb ganes de millorar, i amb molt marge de millora, que això també és algo positiu. Aleshores, ara sí que fa que el dia a dia sigui molt més fàcil, i això ajudi després al rendiment de l'equip.
19: Aquí, David, aquí hem acollit, com tu pots estar acollint a Holmes Junior, és el Nil Solà, que no sé si ja no el volíeu per aquí a Girona, i ara el tenim aquí amb nosaltres a Barcelona. Ja he sentit que estàvem parlant amb tu el que t'hi jugues i ha tornat a entrar a l'estudi corrents.
20: Què tal, David? Molt bon dia.
18: Hola, Nil, què tal?
20: No, jo volia preguntar-te només a això que has dit ara amb Junior, aquesta responsabilitat que tens, jo crec que és una cosa que no només és amb ell, sinó amb molts més joves, amb Ethan, amb futbolistes com Unai, amb gent o situacions com, per exemple, la de Brian, la de Bel, que feia molts i molts anys que no jugaven a segona. Creus que aquesta responsabilitat és teva? Perquè, a més, fora el canvi és tu, Ani, però clar, a dins de tots aquests perfils, amb prou feina estàs jugant més tu. La sents, i com ho fas això en el dia a dia?
18: Intentem, no tan sols jo, sinó altres companys que portem, que tenim més experiència o que portem més temps en el futbol, doncs aportar des d'aquesta experiència el que puguem a tots els jugadors joves, com és el cas de Junior o Ethan, que són els que menys experiència tenen potser en la categoria. Però ells a la vegada també ens ho tornen amb el seu futbol i amb les seves ganes i la seva il·lusió, que la tenen també, no? Llavors, sortim en les dues parts. Jo crec que des de sempre he tingut aquest perfil d'intentar d'ajudar els més joves en el que puc, i bé, en aquest cas crec que òbviament nosaltres aportem alguna cosa a ells, però ells també ens aporten molt a nosaltres, i en el cas d'Abel o altres jugadors que no havien tingut aquest paper important en temporades anteriors, doncs també és important que vagin agafant bones sensacions, és important que es vagin retrobant amb el gol, que ajudin per l'equip ara mateix.
19: David, sou ara mateix cinquens a la classificació amb 13 punts. Sou optimistes en pujar a primera? Suposo que l'objectiu seria per fer-ho amb ascens directe, no intentar evitar el play-off.
18: Sí, òbviament. L'objectiu del Girona és guanyar la Lliga. Això ho tenim claríssim. Jo ara, més enllà de la posició dels punts, el que intento és anar veient les sensacions, anar veient l'equip com està, veure què és el que podem millorar i com estem respecte als altres equips de la Lliga, no? I en aquest cas sí que és veritat que en els últims partits crec que podríem haver estat algú millor. L'últim partit també és una mica enganyós, no? per les baixes i els canvis en l'11 que vam tenir, però sí que és veritat que hem de ser autocrítics i no conformar-nos simplement amb la victòria, sinó que era un partit que podríem haver perdut o empatat perfectament, i hem de ser autocrítics i saber que hem de millorar i que tenim marge de millora.
17: Abans ens explicaves que l'inici de l'era de Quique Álvarez no havia estat fàcil amb tot el que ha passat aquest estiu, però ara porteu dues victòries consecutives. Què tal amb el nou entrenador, que la veníeu de Mitchell? És un canvi, però com veieu el nou tècnic?
18: Bé, jo estic molt content. La veritat és que a nivell personal és molt bona persona. Quan estàvem en converses amb el Girona, doncs vaig poder parlar amb ell i em va transmetre una mica la idea que hi tenia, la voluntat que hi tenia en que jo estigués aquí, i a mi molt bé des del primer dia. M'està ajudant molt, inclús en l'aspecte físic també, doncs intentar adaptar-me tot al màxim perquè pugui estar i rendir al màxim. Aleshores, jo estic encantat, i tant ell com amb el seu cos tècnic Jo estic molt a gust.
19: Estem amb David López. La Núria està al seu costat des de la ciutat esportiva del Girona, a les portes d'aquest Girona-Mallorca d'aquest proper diumenge. Núria, i crec que has parlat amb gent propera al David, no?
17: Sí, perquè, David, ens ha arribat que més enllà del futbol t'agrada molt el golf. Sí. I una persona que crec que coneixes bé i que els oients també coneixeran bé ens ha deixat un missatge per tu.
1: Hola, soci. Què tal? Com estàs? Soc Aleix. Ja fa dies que vull dir-te algo i mira, aprofito este moment. Deixa de jugar a golf. Que després dius que jo estic jugant cada 2x3 i només fa que arribar-me la notificació a l'aplicació de David López Started a Round. Així que deixa ja de jugar. Ah, i deixa enganyar l'aplicació i els que seguim el que fan els demés, perquè m'arriben notificacions de que has fet verdi i amb el teu pad dolentíssim no m'ho crec. T'envio una abraçada molt gran. Disfruta.
17: Ens hauràs de traduir perquè hi havia molt vocabulari d'aquest de golf que ens perdem una mica.
20: Estan molt enganxats. Estan molt enganxats.
18: Aquí hi ha molta cosa, sí, sí. La veritat és que bé, els meus crec que primer i segon any aquí, tot i vivint al golf, no vaig ni agafar un pal, no sabia jugar, i bé, tot va ser perquè amb l'Aleix, amb el Daily, doncs ens vam juntar i vam fer un grup i vam començar a jugar a golf i ens ho passàvem molt bé. I bueno, amb ell va començar tot. El que passa que, clar, ell diu les hores de golf, però ell m'està superant a velocitats altíssimes, i això és perquè no para de jugar.
17: Fa poc vas fer el primer torneig, no?
18: Sí, sí, vam anar amb l'Aleix. La veritat és que perquè vaig anar amb ell, si no m'hagués atrevit a apuntar-me, però bé, va ser una experiència molt bona. I bé, ara és un esport, jo crec que s'està posant molt de moda, sobretot entre futbolistes, no paro de veure-ho. I a mi la veritat és que em va molt bé per desconnectar, per estar doncs, amb la naturalesa, pensant simplement en el golf i oblidar-me una mica de tot. Però sí que, bueno, amb l'Aleix teníem una baralla ja, una lluita molt interessant i em va deixar tirat, així que bueno, de tant en quan ve per aquí l'enganxo i a veure què ve. Intentem de superar-lo, però és impossible, està a un nivell molt alt.
17: Però tu se't dona bé també, o no?
18: Bueno, no,
17: mica en mica, no?
18: Jo soc d'aquests que li fica hores però no acabo. No, l'Aleix està molt per sobre, així que hi tinc que posar moltes hores més encara.
17: Amb l'Aleix, David, hi vas coincidir aquí al Girona i ara compartiu aquesta passió del golf, però la teva etapa a l'Espanyol també guardes grans amics, un d'ells, el Javi López, que també ens ha enviat un missatge i ens ha explicat alguna anècdota vinculada amb tu.
21: Yo tengo una anécdota muy buena con él, porque ahí donde ves tú a David, que es un grandísimo profesional, un súper responsable, ¿sabes? Luego tiene mucha guasa. Está todo el día así haciendo bromitas por lo bajini, ¿sabes? Y picando a los demás, ¿no? Y estábamos en Mestalla calentando y era Guley, recién había llegado, ¿sabes? Y con Guley, pues bueno, yo intentaba comunicarme con él en mi inglés de aquel momento, que no es el de ahora. Y nada, yo estoy hablándole a Guley porque yo jugaba por banda izquierda y le estaba dando indicaciones y diciéndole si decía yo una cosa lo que tenía que hacer y tal. Y me mira David López, siempre ahí muy serio, ¿sabes? Y me dice, Javi, si te ha entendido es un milagro. Y nada, y tuvimos que partirnos de risa allí antes del calentamiento, ¿sabes? Y como esas todas, ¿sabes? Siempre ahí a lo calladito, ¿sabes? Siempre está de broma, ¿sabes? David, un fenómeno. Jugar con él ha sido, como él lo sabe, ha sido un placer, ¿sabes? Aparte de jugar con él, jugar con un entrenador en el campo. Siempre estaba ayudando, siempre estaba dando indicaciones, siempre estaba corriendo las posiciones, ¿sabes? Un poquito intenso a veces, pero bueno, se agradecía.
18: Hòstia, sí, quina bona anècdota. Sí, la veritat que, bé, amb el Javi he tingut una relació sempre espectacular. Coincidit amb ell, jo crec que des de 2017 o així que començava jo a pujar, jo estava al juvenil, ell ja estava al filial i ja començava a pujar amb el filial de l'Espanyol i allà el vaig conèixer i bueno, tinc una amistat grandíssima. Jo m'he anat i, bueno, jo m'anava i després tornava a l'Espanyol i seguia allà i per mi va ser una persona super especial, tant a l'Espanyol, en el futbol com fora del futbol. Una d'aquelles persones importants a la vida i que et condicionen la, bueno, o et canvien la vida, no? I tot i ara estar en la distància i tot això, tenim una relació molt bona, espectacular. Fa poc va estar per aquí, el vaig anar a veure i vam estar una estona junts i per mi em dona la vida, és un plaer. I bé, tenim com aquesta anècdota que explica, tenim moltíssimes. Igual que amb l'Aleix, m'enreia del seu anglès i ara que porta tant de temps a Austràlia, ara, bueno...
2: Et passa la mà per la cara, no?
18: La mà per la cara, sí.
2: David, i deia el Javi que ja tenies ànima d'entrenador. No sé si t'hi veus en uns anys, quan acabis de la teva trajectòria com a futbolista, si t'hi veus a les banquetes.
18: No ho sé. Quan arribi el moment ho valoraré, però sí que faré els cursos i trauré el carnet d'entrenador, perquè també m'ajudarà una mica a parar aquest impacte de la postretirada, no? Que a vegades no tenim res a fer i de cop i volta veus un buit gegant, i això m'ajudarà també una mica a que no tingui tant impacte, no?, en la meva vida. Llavors, com que és algo que també m'agrada i que són uns cursos que, a més, al tenir la sort d'haver estat tants anys ja a primera divisió, doncs tinc una via més fàcil i fer-ho també amb exfutbolistes, això sí que ho tinc clar, que una vegada em retiro ho faré, sí.
2: I segueixes a l'Espanyol, David? Com estàs veient aquesta temporada?
18: Bé, sí que el segueixo i, bé, complicat. Sí que van començar molt bé, però a vegades... La primera divisió ara avui en dia és molt competida, és molt complicat i bé, a vegades els punts no reflexen el nivell que has pogut tenir tu en el camp, no? I crec que és algo que està patint una mica l'Espanyol, però jo estic convençut que Manolo acabarà de donar amb la tecla. Tenen molt bon equip, crec que a nivell de direcció esportiva també han fet un molt bon treball i segur que seran capaços de donar-li la volta i seguir endavant.
2: I tornant al Girona, David, quan va renovar aquest estiu, vas dir que d'alguna manera, no, et senties en deute després del descens. Va ser un cop molt dur, però també és una cosa, no, que un cop el Girona ha patit el descens i toca mirar endavant, també il·lusiona la possibilitat de tornar al Girona Primera, que és on li toca un club com és el Girona, no?
18: Sí, crec que va ser algo que no ens esperàvem, ningú del club ni del vestidor, i va ser un cop molt dur. De fet, bé, em va costar uns dies assimilar-ho, perquè no m'acabava de creure, i més de la forma que va passar, que jo vaig poder jugar l'últim partit i en el travesser de Lemar. Canvia tot, no? El fet de que toqui el travesser i se'n va fora, o toqui el travesser i se'n va dins, hi ha aquest canvi tan abismal. Però bé, així és el futbol, i una vegada, doncs, passat aquest dol, no, del moment, bé, jo tenia que si podia havia d'ajudar el Girona una altra vegada a tornar a la categoria. Sí que és veritat que a l'estiu van haver moments de tot, però jo tenia molt clar que si havia de ser el Girona, jo posaria totes les facilitats possibles, i per mi, pues, també tenia molts punts forts el fet de seguir aquí a Girona, i això pesava molt a la balança, i bé, doncs, amb moltes ganes de poder complir l'objectiu d'aquest any.
2: Doncs tant de bo així sigui, David López, i en uns mesos puguem celebrar amb tu aquest ascens del Girona. Com deies, que l'objectiu ha de ser guanyar a la segona divisió, a veure si en uns mesos es compleix. Moltes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona al que t'hi jugues, i molta sort pel que queda de temporada, David.
18: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Núria.
3: A tu, Helena.
22: Què t'hi jugues?
23: Ser Tarragona, Radio Reus.
24: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Tarragona Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 del Polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
4: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. El guionista més conegut del país, Edu Sola, s'estrena com a escriptor amb la novel·la El Niu i serà un dels creadors de la nova sèrie de ficció sobre els crims de Tor. Ens vindrà a veure. I també... la mixtape de Ferran Bassaganyes i ens farem ressò del Viu Montjuïc tot un cap de setmana per descobrir la muntanya més cultural de Barcelona.
23: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.

0: Gràcies.
1: Abuelo,
0: bueno, que sapigueu que us estic escoltant mentre menjo unes anchoves de La Plata. Un vermut que ens ha regalat el Pepe. Un vermut que ens ha regalat el Pepe de La Plata.
2: Hòstia, hay dos vides, però solo vale una.
1: Una abraçada pel Pepe, va, també.
0: Que vagi bé.
1: Salut.
3: Gràcies.
1: Salut.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu, Elena. Dit això,
2: què?
1: Tema Monchi. O sigui,
4: com es passen?
1: Tema Monchi.
5: Cristóbal, te van a hacer... No, ja sé, cierra el programa, ja te lo aviso, eh? No me toques ese tema.
1: Ja sé que tothom està parlant de Negreira, perquè aquell senyor gran de 600 quilòmetres d'aquí vol que tothom parli de Negreira.
6: Dame,
1: per tant,
6: que me devuelvan las
1: tothom
6: ligas,
1: parla de Negreira.
6: Que me devuelvan las ligas.
4: Calla, home.
1: Com aquell senyor, aquest senyor que parla està enfadat perquè no anem a la Superliga amb ell, doncs todos los lacayos a parlar de la super, de això, de Negreira.
3: Els oients, de fet, Vermo, sí, no estaven en...
7: De fet, tenim molt breu, m'ha agradat molt la comparació que fa el Joan, que fins i tot que ja el tio Faja ja el convida per una taverna. Fins i tot. Escolta. No tenim el Joan? Doncs espera, ja te'l poso
1: Joan,
7: jo.
1: Joan.
7: Jo t'ho poso.
1: A veure, el Joan.
3: A veure, el Joan, que ha enviat un missatge al 606-32-72-11.
8: El cas Negreira és com una alarma de casa. Era una alarma de casa per vigilar la colla de lladres del Madrid, que eren tots àrbitres.
1: Sí, senyor. Sí, sí.
5: Seguretat direct.
9: Sí, senyor. Ni más ni menos.
1: Sí, recordeu que podeu...
4: I ens van continuar robant, lo bo.
1: Com deia l'Helena, podeu continuar enviant notes de veu, opinions, el que vulgueu, 606-32-72-11, al WhatsApp del programa. De seguida ho comentem. De seguida parlem del tractament miraculós de Kylian Mbappé.
5: M'encanta.
1: Una discoteca.
5: M'encanta, Cristóbal.
1: Parlant de discoteques, Gonzalo Álvarez.
2: Què tal?
1: Alguna cosa a dir?
2: No, res, zero. No tinc res a aportar a aquesta conversació.
5: ¿Cómo no?
7: ¿Por qué no? Doncs, porque yo estoy, me he ido de vacaciones, ¿no? Por eso.
1: Vas marxar a les 3, a quarts de 4.
2: ¿Quién, Kylian?
7: Sí, del mediodía, a l'hora del cor de la ciutat.
1: No, és que... No sembla ser que diuen... Als serveis d'intel·ligència de la taverna els ha arribat una informació de que dos membres d'aquest programa estaven en una coneguda discoteca de Barcelona aquesta matinada.
3: Fa unes horetes, no?
1: Com
5: fa
1: que, poques hores.
5: Com que famoso?
1: Es diu.
5: Aviam, famoso...
1: I es diu que un... va marxar a quarts de 4.
2: No, el problema
1: no... I l'altre li deia... Ja...
2: No, el problema no és el que va marxar, que sóc jo el responsable.
1: Ja tenim.
2: Perquè sóc bona persona i prioritzo el treball. Sinó, el problema és el que es va quedar. El que es va quedar i per què es va quedar.
1: L'he vist i estava...
3: No es pot defensar. Sí, estava, ara mateix no està assegut estava, a la taula.
2: Ja, no es pot defensar, però arriba a la redacció i el primer que ha fet és parlar d'ahir. A mi, t'ho dic en sèrio, castigat durant un mes sense vindre amb mi. Sense vindre amb mi.
1: És com un premi.
2: És un premi.
5: ¿Dónde está el castigo?
2: I s'ha acabat. Que se'n vagi amb els seus amics de Girona, que se'n vagi on vulgui, però aquí amb mi no ve més. Perquè clar, si surto i ja diu que he arribat a les 3 o tal...
3: una abraçada, sí.
2: Una abraçada.
1: Vale, dit això...
3: Ja ho has dit tot, ho has dit la Girona i tot. Nil, una abraçada.
5: Puedes salir con nosotros, Nil.
1: Sí, Nil, nosaltres ets benvinguts.
5: Somos profesionales.
2: El problema és que no salís.
1: Claro, aquest és el tema, que ja estem grans.
3: La nostra, no sé quin tipus. Quan arribin els ondes no surten.
1: La nostra edat militar ja ha passat. Dit això, va, sobre la taula, tractament miraculós de Mbappé. De seguida ho comentem. El preu de les entrades, que el Quim vol parlar i vol recuperar un àudio de les eleccions a la presidència de la Porta. De fet, el grup de WhatsApp intern del programa en parlava aquesta setmana. Però abans Monchi va escollir el seu guanyador per la pilota d'or.
10: Hoy me han preguntado y bueno, y he creado un poquito de polémica entre el aficionado perico y bueno, al que se haya molestado le pido disculpas.
4: Un poquito, no, ninguno.
10: Han dicho, oye, Mbappé, francés, Harry Kane, inglés, o la miña mal, español, y bueno, tirado por la parte española, evidentemente, como perico tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he dicho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico, me he identificado desde el primer día, lo he notado en las calles y ya puedo decir, si a alguien le ha molestado le pido disculpas porque no ha sido un poco...
1: Doncs les paraules de Monchi, recollint cable al larguero, sembla ser que si ets a l'espanyol no pots ser honest, no pots dir el que penses. No,
2: pues mira,
1: la
2: diré una cosa, que aquí la gent, per mi va ser pitjor el remedio que la enfermedad. ningú li havia dit res, ningú s'havia queixat. No, i no hi havia, no hi havia més, dos comentaris tontos, però no hi havia ningú dient res, i dient això li ha donat més bombo del que realment era. Per mi s'equivoca Monchi amb aquestes declaracions,

0: Que ell pot opinar, evidentment, del que vulgui. La gent ja va entendre que sí, el candidat és espanyol, qui s'ho mereixia era Lamine, que jo penso igual, però...
1: Sí, un francès, sí, sí, ho has dit, ho has dit.
0: Sí,
1: no,
0: sí, no, si no, té que guanyar un jugador espanyol, no, crec que s'ho mereix Lamine Yamal.
2: No, no,
0: jo ho crec.
1: A veure, Òscar León, qui mereix la pilota d'or? Lamine.
3: Jo crec que és un any molt difícil per elegir.
1: No, no, no, no. Lamine, le darías el balón de oro.
4: Vaya voltereta, vaya voltereta ha dado el pájaro.
3: No, pero es verdad.
4: Vaya voltereta ha dado el tío.
3: Es uno de los...
4: Está en forma el Papa, ¿eh? Vaya voltereta ha dado el tío.
3: No, puede ser uno de los candidatos, pero en este año es uno de los años más difíciles.
1: Perdón. Está sonando.
3: Es verdad.
2: Hay 30.
1: Perdón, está sonando un
3: teléfono. No, hay 3 o 4. 30 tampoco.
1: Usaba en silencio el teléfono. Está sonando un teléfono. Óscar, que hace años que no vienes y seguramente viene a ser esto. Vale, dit això, ¿tú le donarías la pelota d'or a Lamine Yamal?
3: Yo creo que Lamine Yamal ganará el Balón de Oro. No sé si este año, el que viene o el otro.
1: No.
3: Pero este año en particular. Este año en particular.
1: No, yo creo, no, yo creo. No. Que eso no es la pregunta.
3: ¿Puedo desarrollar o solo puedo decir sí o no?
2: Después de preguntas.
1: Si le donarías la pelota d'or a Lamine Yamal. Tú, Óscar León.
5: ¿Sí o no?
3: No lo sé.
5: ¿Ves?
3: No lo sé. Es que posiblemente, es que no, o sea, no es por nada. A mí Lamine me cae bien y además ha ganado el campeonato del mundo con España, pero en un año de mundial generalmente pesa mucho el rendimiento en el mundial y él no fue el mejor de España, ni el mejor del mundial. Habiendo sido seguramente el mejor jugador de la liga y en lo que va de liga también. En la Champions tampoco, pasó de cuartos, ¿no? Octavos, no me acuerdo dónde se echaron. Entonces, bueno. No creo que sea el candidato, pero es que tampoco hay ningún candidato, claro. Puede ser él, puede ser el Kane. Siendo francés, no me extrañaría que se lo dieran a Mbappé, aunque creo que no debería.
5: La tienen adentro.
3: Creo que hay 3 o 4. Yo, verdad, que se lo van a dar a Harry Kane.
1: A Harry Kane.
3: Es mi sensación, sí. Además, es en Londres, la gala y tal.
1: Pero te gustaría que fuera un español.
3: Sí, claro.
1: De Barça, ¿no?
3: No, me da igual de qué equipo. Cuando juega la selección, me da igual en qué equipo. Está Roberto ahora en la selección también.
1: Sí, y al tema Monchi, ¿qué?
3: Tema Monchi, nada, como dice Gonzalo, se ha liado él solo. O sea, no, nadie le había dicho nada.
5: Se ha liado,
3: no sé si habrá visto, no sé si habrá visto algo en Twitter que le ha llamado la atención, pero
1: se ha caído por la
3: escalera. Nadie le había dicho nada. Nadie le había dicho nada. Él se justificó sobre algo, sobre lo que nadie le había pedido explicación.
1: ¿A tu et molesta que Monchi digui que la minya mala de guanyar la pilota d'or?
3: No.
1: No.
3: Ni a Gonzalo tampoco.
1: A tu molesta, no.
3: Lo que sí que ya me ha hecho gracia el comentario que has hecho de... Parece ser que siendo del español no se puede ser honesto.
5: No.
3: Diciéndolo a alguien.
1: Udiu Monchi.
0: Me
3: extraña que me lo diga un culé en un programa donde se destapó el mayor caso de corrupción de la historia de España deportiva. Y que me lo diga aquí.
1: No, no,
5: saltó la noticia.
3: No está demostrado. O sea, aquí estamos hablando de todo menos de las cosas que realmente son actualidad.
0: Lo de Monchi
3: fue el lunes. Ayer sucedió otra cosa.
0: El trabajo de tus compañeros que destaparon la noticia.
6: Claro, que lo destaparon aquí. Corrupció esportiva, no, això és el que s'haurà de jutjar.
3: El que està demostrat són els pagaments.
6: Els pagaments
3: però estan demostrats
6: i reconeguts pel Barça.
1: Ordre.
3: Puedo hacer un comentario, ya que no vengo hace 5 años.
1: Està demostrada la contractació d'un servei d'assessorament arbitral.
3: Escucha un moment. Ya que no vengo hace no sé cuánto, quiero hacer un comentario porque veo que aquí queréis hablar de todo menos de la actualidad. O sea, vosotros podéis montaros la película que queráis. La que queráis. Pero mira, a mí el lunes me van a venir a poner una ventana y yo les voy a pagar por un servicio. Entonces, cuando alguien paga algo, lo paga por un servicio. El Barça pagó por un servicio. Luego se demostrará, no se demostrará, o lo que vosotros os queráis montar, o si os pensáis que la gente es tonta, pues bueno.
0: Pero estáis manchados
3: allá vosotros, ¿no?
0: Estáis manchados.
3: Pero el tema es obvio. Lo que pasa es que luego ya cada uno que entienda lo que quiera. El tema es muy obvio. Muy obvio.
2: Que no se ha demostrado la Guardia Civil.
3: Lo que queráis. Pero es obvio. Vale. Se ha demostrado que hay unos pagos y nadie paga por nada. Tú pagas por nada.
1: Perdona, no caigamos la trampa.
3: Tú pagas por nada.
1: Habíamos una cosa.
3: Si la pregunta es muy sencilla, ¿tú pagas por nada? Cuando alguien paga por algo. Ya está. Sí, un survey.
1: No caigamos la trampa. No caigamos la trampa.
3: No caigan en la trampa.
1: Al loro.
2: Que el Madrid
1: envia una capsa plena de fotocòpies a la UEFA.
2: 50.
1: No implica res.
3: No,
1: absolutament res.
3: Eso se verá.
1: Per molt que 4 a la calle estiguin escampant notícies, hipòtesis i res.
3: Que habrá condena o no habrá condena, habrá lo que tenga que haber.
1: No.
3: Falta la justicia ordinaria. Falta el dictamen de la UEFA, ya se verá.
1: Pero
3: independientemente de todo eso, es obvio que ha habido unos pagos y que cuando alguien paga por un servicio.
1: Vale, ya está dicho.
3: Ya está, o sea, no, lo demás es.
1: Però no, què és?
2: No, jo faig pagos a la Creu Roja. Ordre.
1: Que jo sàpiga. No, però al final...
3: Però Negreira no és la Creu Roja. Negreira és
1: el
3: vicepresident del comitè arbitral.
1: Vale, és que no puc forçar.
0: Sí, però entonces no calientes a la gente.
1: Willy, tira atenció. Tio
6: potser
1: Faja,
6: quan has dit allò de Bodri has forçat una mica massa, eh?
1: Sí, massa, però, massa.
6: Has venit d'arriba.
1: No, perquè la UEFA té, que és el código 4 aquest.
3: Código ético, no?
1: No, no.
2: L'article
1: 4. L'article 4, que diu que si es demostra que hi ha corrupció nacional o europea, doncs que
3: que ja se verà, no va salir una foto.
1: Que jo sàpiga l'únic equip, parlant de la Lliga Espanyola,
3: a veure què va dir,
1: en el que el president Tebas ha dit que aquell equip adultera la Lliga és el Madrid.
3: Tebas,
1: el president de la Lliga, Javier Tebas, ha dit: el que adultera la competición con Madrid Televisión es el...
3: Que no hagáis lo de siempre, que a mí el Real Madrid me importa un carajo.
1: Vale, dit això.
3: Aquí estamos hablando de lo que vosotros habéis pagado, no del Real Madrid.
1: Sisplau, respecteu el torn. Tio Paja, per què tots aquests parlen de Negreira?
0: Tots aquests, un respecte, eh? Un respecte, eh?
1: No, tots aquests és molta gent.
0: Doncs un respecte.
1: Vale, per què el molt honorable Gonzalo Álvarez...
0: Ara sí.
1: Radio Star, guru...
0: Ara sí.
1: I maestro de Muay Thai...
0: Ara sí. I futur substitut teu.
1: I futur substitut meu a la taverna...
0: Queda molt poc aquí, ja t'ho dic ja.
1: Per què parla de Negreira? M'ho pots explicar?
7: A ver, Cristóbal, vamos por todas partes. M'acabas de tirar el chuletón de Monchi... nos debería dar un poquito de vergüenza a todos.
1: Si me respondes a lo último, para mantener un poco, solo un poquito la coherencia.
7: Es lo primero que me has preguntado, Cristóbal.
1: Claro, pero es que ya Monchi ha pasado el tren, ya.
7: Claro, pero que llevo dos horas con el brazo levantado y la uña que ha entrenado ya. Es una vergüenza que normalicemos, ya da igual del equipo que seamos, que normalicemos que una persona dé su opinión.
1: Vale.
7: Y tenga que salir a rectificar.
3: No, salió porque quiso. Acabo,
7: obviamente, nada más faltaría.
3: Que nadie le haya dicho.
7: Nada más faltaría que le apuntaran con un arma en la sien para que tuviera que pedir perdón.
3: Además, ha sido posterior.
7: Acabo.
1: Un momento que se acaba el tiempo.
7: Acabo, que me he tirado dos horas con la mano en el aire.
0: Pues aprovechalo.
7: O sea, es una vergüenza que normalicéis que una persona tenga que salir a pedir perdón por dar su opinión. Porque eso, aparte, es que tiene un nombre. Por otra parte, ¿qué más chuletones me has tirado, Cristóbal?
1: Hombre, ¿por qué parlem de Negreira? ¿O por qué algunos se esforzan en que parlem de Negreira?
7: Hablamos de Negreira porque, primero, no es muy normal que al capo de un clan mafioso llegue un abogado y le haga la pirula. Eso en los tiempos de Sicilia, de los años 60, ese abogado ya estaría bajo tierra. Aquí venimos de que Laporta le ha hecho la pirula más grande de la historia
1: Superliga.
7: A Florentino. Sí, que es abandonándolo en la Superliga después de que haya salido ante su ganado a decir: necesitamos un Barça fuerte y tenemos que ayudar al Barça. 15 días después, el abogado lo dejaba en la estacada.
1: Para abogado...
7: Eso no es nada extraño.
1: Vale.
7: A partir de ahí el capo monta en cólera.
1: Sisplau, rápido, nos queda.
7: A partir de ahí el capo monta en cólera y como tiene bajo control muchos medios de comunicación, como él bien dijo, pues ahora están haciendo ruido. Y el ruido viene provocado por lo siguiente, Cristóbal: le llevamos 6 puntos, no juegan a nada, han traído la bala a Mourinho como última oportunidad y más bien como aspersor de mierda que como entrenador ideal para el equipo. Se han gastado 140 millones. Se han gastado 140 millones en un pobre hombre que dice
1: que tiene 20 años.
0: Para que nos convocas
7: bueno,
0: al resto. 20, no, perdona, que estoy cansado de mismo. Vale. O sea, los demás nos interrumpen todo el rato y el señor deja de hablar ahora que no escucha a nadie.
1: Ahora para andar vale,
7: y lo de Kylian Mbappé, acabo rápido, estoy muy a favor. Como todos sabemos, las heridas se curan con alcohol.
2: Hola.
1: Vale, ya sabeu que la notícia s'ha fet molt viral. És aquest vídeo d'Mbappé sortint d'una furgoneta a París.
0: Mito.
1: Amb notícia la seva parella,
0: perquè ell vol que sigui notícia, perquè si ell vol amagar-se, s'amaga. I ell tenia permís per marxar a París i fer
7: venga,
0: el que
7: hombre,
0: li doni la gana.
7: Per favor, no hagas el ridículo, per favor. Permís de qui?
0: De l'entrenador?
7: De l'entrenador?
0: De l'entrenador?
7: Vinga, hombre, por favor.
0: Ell no marxa a París i es deixa veure amb els paparazzi si no té un permís.
7: Però tu te creus que...
0: Perquè si ell vol que tot enteris que està de festa, ell no t'entén.
7: Però tu te creus que Mourinho manda en la vida d'Mbappé?
0: Manda en la vida de sus 25 jugadores.
7: Calla, anda, mamarracho. Verdad, no, calla, anda, mameluco. Cállate, anda, ignorante. Calla, anda,
0: no
7: ignorante.
0: Para nada.
7: Ignorante.
0: Para nada.
7: Ignorante.
0: Ni para cuidar a tu familia.
1: Ordre,
0: ignorante.
1: Ordre. La ovella, la ovella.
0: Ignorante.
1: No, no, independentment del que pugui pensar al Gonzalo i al tio Faja.
6: Bueno, pensar, no? Potser segurament no, que ho sap, molts, que té permís de Mourinho per anar
0: a París. Escolta una miqueta, Cristóbal, sí, Fimeu, però escolteu, que és que a vegades vale, pensa que estàs no, aquí al bar.
1: Ok, però que a Madrid, no, no, que a Madrid, que hem sentit moltes enquestes de la SER a la sortida del Bernabéu i sents a la gent que està indignada amb el comportament d'Mbappé.
0: Una cosa és que el comportament potser se l'hagués pogut estalviar.
1: Això és incontestable.
0: I que ha sigut una mica pardillo en aquest sentit. I una altra cosa és que no tingui permís i que estigui fent algú dolent. És molt diferent.
1: Però sí, sí,
0: no, és que és molt diferent.
1: Que Mourinho...
0: Ell podia anar, sí.
1: Sí, però que Mourinho...
0: Hauria d'haver anat, potser
1: que
0: no.
1: Que Mourinho li vulgui fer la rosca a les quatre estrelles del Madrid.
7: Oye, per caure la peu. Està lesionado, no, muchacho. Està lesionado.
0: Jo t'explico
7: com...
6: Bueno, però en tot cas, recalcar el que diu el Gonzalo, que tenia permís del seu entrenador, de Mourinho, per... anar a París a aquest sopar,
8: una mica
6: sí,
8: de discreció.
7: Es extraño cuando los compañeros del equipo, del club, que también andan lesionados, están haciendo entrenamiento pues con los lesionados.
0: Los compañeros del club,
7: sí, entonces, por eso me extraña. Entonces, igual es vale. Que no está lesionado.
1: Venga, anem aquí. Óscar, Kim, es un mal profesional... mal patriota, què?
8: Ell sabrà el que és, si es vol mostrar, estan lesionats...
1: Avui França-Itàlia, no? És avui, no?
6: Sí.
1: França-Itàlia.
8: I continuarà...
1: I ell allà, bailando la conga.
8: Ah, pues mira, aviam si es torna a lesionar, o es lesiona Messi, és que està lesionat.
1: Tot un país allà, pendent del França-Itàlia, no, i ell, veure, bailando la conga en los campos elíseos.
8: Aviam que fotin també un 50.000 folios
7: que si fuera al revés,
8: sobre
7: sí.
8: Lesió,
7: si fuera sí. Jugador del Barça...
1: Sí.
7: Madre mía, ¿cómo lo ibais a poner?
8: Sobre els 50.000 folis. Jo recordo va, que amb 20 folis vaig desmuntar 35 títols del
1: sí, Madrid. Sí, hi ha un informe.
8: Amb 20 folis.
1: Hi ha un informe.
7: Bueno, però tu, no, no, tu estàs enfermo, Quim Molín. El tio no te lo convalida un juez.
8: 11 Champions i 4 Copes del Rey.
1: Hi ha un informe del Quim Molins molt rigorós que determina que el Madrid té... dos Champions legals.
7: Cristóbal, hay un informe de Kim Mullins del Hospital Clínic vale. Que dice que no está en su mejor momento desde los últimos 50 años.
1: Per tancar, dues coses molt ràpides. Cristiano Ronaldo, veure fer el ridícul d'aquesta manera, t'agrada, t'omple la satisfacció.
0: ¿Por qué eres tan faltón?
1: Vols que guanyi Portugal? Ara vas a Portugal?
0: Jo mai he anat a Portugal, però crec que a Portugal no ha sabut tractar una estrella. Hi ha una llegenda com Cristiano com es mereix. Punt. Que després l'altre té l'ego molt alt i marxi a males maneres és una altra cosa. Però crec que Cristiano, igual que a Messi, a Argentina, igual que a certs jugadors, es mereixen un tracte que Cristiano no ha tingut.
7: Què l'han hecho?
1: Messi, Cristiano.
7: Però què l'han hecho?
8: Estan posant-lo igual.
7: Però què l'han hecho, muchacho?
0: Arturo Vidal, dient que no entén.
7: Oye, mira, llega un moment.
1: Compareu la deuda a Messi i la deuda a
7: Cristiano. És que llega un moment en la vida que tú ya a tu abuela no te la llevas al Chic San Cugat.
0: Es que
7: y ese hombre no ha sabido aceptar,
0: ella no, él,
7: no ha sabido aceptar esa etapa de la vida.
0: Él no quería
7: en
0: ir.
7: Que el nieto, en que el nieto,
8: pero la abuela sí.
7: Que el, claro, es que ese
1: Cristiano,
7: no, ese hecho.
1: Perdona, Cristiano,
8: le han faltado dos años para jugar con su hijo
1: a la selección. Es la teva àvia, el Chip San Cugat.
7: Por supuesto, Cristóbal, por supuesto.
8: Sí,
7: y el problema es que nadie se ha atrevido a decírselo. Nadie se ha atrevido a decírselo. Pues ya está, pues ya está. Y encima sí. Lo defienden. Oye, estos fulanos lo van a defender absolutamente todo. Van a seguir hablando de Negreira, los dos fulanos estos, más 25.000 que me traiga del Real Madrid. Porque no tienen no otra cosa Madrid. Que hacer.
8: No, pero bueno, Negreira, bueno, Negreira.
7: Más o menos.
0: Más cosas que hacer sí que tengo.
7: Y aquí, aquí se trata de echar mugre sobre el que va líder. Sobre el que va líder, sobre el que juega como Los Ángeles y sobre el que tiene al jugador que seguramente es Balón de Oro. Mientras tanto, no te hablan vale. De Manolo, no te hablan del garrulo de Setúbal y vale. No te hablan de lo que realmente le interesa.
8: Yo hablo de lo que me preguntan, Javi.
1: Es para mí un de los momentos de la tertulia, ¿eh? O sea, Cristiano a Portugal es tu abuela en el Chip San Cugat. Dit això, ya sabeu que es va fer notícia d'un moment del que t'hi jugues Barça en el que un soci del Barça reconeix obertament, sense amagar-se no. I ensenyant a càmera...
6: No, un aficionat del Barça. No,
1: era soci del Barça. Era un soci del Barça. El Xavi, crec que es diu Xavi, va ensenyar que també té el carnet de soci de l'Espanyol, perquè diu que, clar, que escolta, que li surt bé de preu, que per 300 i pico euros...
7: No, no era soci,
1: Del Barça no és.
6: No, no era aficionat del Barça, que s'havia fet soci del Barça.
0: Ell preferia ser soci de l'Espanyol que del Barça pel tema de preus.
1: Clar, el tema...
0: Sent del Barça.
1: El tema,
6: així podia veure futbol, futbol per la primera, meitat de preu.
1: Futbol de primera...
7: Bueno. Això de veure futbol...
8: Volia veure futbol el dia que hi va el Barça.
1: Preu de les entrades del Clàssic, estàvem parlant, ho explicava el Guimós l'altre dia.
7: Que vergüenza.
1: Helena, sí. 400 i pico euros, la més barata.
6: Hi ha 19.000 entrades pels socis en prebenda, sí, que van des dels 450 als 1.150 euros.
1: La porta va dir això en campanya.
3: Para que vayan turcos y japoneses.
1: Aviam,
9: no abonats tindran un 50% de descompte a les entrades. Això és el que farem. Perquè ens hem dedicat 5 anys, i parlo de fets, no parlo de el paper que ho admet tot, no parlo només de paraules com fas tu. Jo em refereixo a facta e non verba, diuen. Aleshores, el que farem nosaltres és fer això. Ja t'ho he dit. El 50% de descompte a les entrades.
0: I ve vostè.
1: Qui Molins, va, per tancar.
8: No, una mentida més del president, ja va mentir sobre Messi, sobre l'aval, sobre la tornada al camp, sobre la tornada al Camp Nou, sobre...
1: Estem en una crisi, amb pèrdua d'identitat.
8: Perquè ens hi ha fotut ell.
7: Esto maravilloso. No, no, un arquitecto diciendo que los abogados mienten.
8: No, no.
7: La madre que me parió.
8: Aviam,
7: la
8: madre que me parió. La obra es podia fer amb 80.000.
1: Quim, no desviem, que culers que s'estan fent de l'Espanyol. O sigui,
8: Mike, que
1: la porta, que estem en aquest punt. Estem en el punt
8: preus, baixeu els preus.
1: Estan donant de baixa i s'estan
8: a l'Espanyol per
1: veure futbol de primera.
8: Espera que acabi l'obra.
1: Baixa el camp de les entrades.
6: Gràcies a tots. Cristóbal, Tio Faja, Gonzalo, Òscar, Quim, gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb l'hora 14 del Joan Bofill. Tornem dilluns.
7: Madridistas, no me robéis en los centros comerciales. Cachos sinvergüenzas. Demà tornem si no ens fan fora. Què t'hi jugues?
10: Són les 2, la 1 en Canàries.
11: Y a ustedes, señorías de Junts, aún estamos a tiempo. Ustedes no se parecen a esta derecha y a esta extrema derecha. Ustedes no se parecen a ellos y saben que ellos quieren acabar con ustedes.
12: Es el último intento de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para que Junts cambie de opinión, pero la formación independentista se mantiene. Votará no a los decretos de vivienda y el gobierno asegura que no los va a retirar. Los textos, tal y como están, se van a votar hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts se mantiene en el no y el gobierno asume una derrota parlamentaria que abre la puerta al adelanto electoral. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le ha propuesto a la formación independentista tramitar los decretos como proyectos de ley para que así Junts pueda introducir enmiendas. Pero en boca de su portavoz, Míriam Nogueras, Junts lo deja claro.
13: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada.
12: Los independentistas no ceden y hasta ahora van a decaer los dos decretos sobre vivienda. El debate sobre el primero ha terminado ya. En el Congreso está Josué Coello. Josué, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Sí, a esta hora todo sigue igual. Junts sigue en el no si el gobierno no retira los decretos, mientras que el Ejecutivo asegura que se votarán los textos debatidos y pactados. En un último intento por atraer a Junts hacia la abstención, la ministra Isabel Rodríguez ha ofrecido tramitar los decretos como proyecto de ley para incluir sus peticiones.
11: Le pido que tramitemos que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo y con celeridad volver a traer de nuevo con esas puntualizaciones o correcciones técnicas que algunos grupos reclaman. El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del Gobierno está recogido.
14: En este momento está en tribuna Tesiri de Sumar debatiendo el segundo decreto. Dentro de una hora aproximadamente comenzarán las votaciones por llamamiento, es decir, diputado a diputado.
12: Escuchamos sonido en directo hasta ahora en el Congreso de los Diputados.
15: La ansiedad y el suicidio cada 5 años, imposibilitando que los arrendatarios...
12: Se está debatiendo hasta ahora ese segundo, el decreto, el de los alquileres indefinidos, que ha definido el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, asegurando que este requeto, aunque haya llegado muerto, acusando a Partido Popular y Vox y Junts de traicionar a la clase trabajadora. Uno de los más duros con Junts precisamente ha sido Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, enseñando un billete de 50 euros. Le ha dicho a Nogueras que tienen intereses inmobiliarios en todo el mundo.
16: ¿Que ustedes tienen intereses inmobiliarios? ¡Lo sabe todo el mundo! lo sabe todo el mundo, y que según quién le paga, según qué, a según quién, también, fuera de aquí, sí, lo sabe todo el mundo.
12: Un rufián que le ha pedido cabeza fría al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque la idea que no se ha parado de repetir internamente en el PSOE durante toda la mañana es la de aprovechar esta agitación en las calles por la vivienda para adelantar las elecciones. Guillermo Lerma, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son varios los miembros del gobierno y los dirigentes del partido a nivel autonómico, local y federal que creen que la derrota da a Sánchez una oportunidad para disolver las Cortes y llamar a las urnas, con el derecho al acceso a la vivienda como elemento de movilización electoral. El giro de Junts y su alianza PP y Vox en un pleno que la coalición considera clave ha precipitado el debate. Es la primera vez en la legislatura que internamente se abre en el PSOE una corriente tan favorable al adelanto electoral, aunque hay quienes ocultan o quienes no ocultan también sus dudas. Piden a la Moncloa que se midan bien los tiempos. En presidencia del gobierno aseguran que la decisión no está todavía tomada. La estrategia del presidente será ver qué pasa esta tarde con los decretos, comprobar cómo reaccionan los grupos parlamentarios, medir el efecto que eso tiene sobre la calle y después decidir si es o no el momento de apretar el botón de las elecciones.
12: Una de las imágenes de la mañana ha sido la de Sánchez levantándose de su asiento y yéndose del Congreso después de la intervención de su ministra Isabel Rodríguez, mientras que el Partido Popular ha acusado al gobierno de cargarse la vivienda en España. Escuchamos a Juan Bravo.
18: Ustedes han elegido hacer decretos. Nosotros elegimos construir viviendas. Ustedes no pueden resolver el problema, porque ustedes son el problema, señora ministra. No es un fracaso colectivo, es un fracaso de usted y del sanchismo. Ese es el fracaso de la vivienda con ustedes.
12: Pero la tensión dentro del hemiciclo se extiende también fuera. Frente al Congreso de los Diputados, centenares de manifestantes, muchos de ellos son los que llevan 6 días durmiendo en la Puerta del Sol, están protestando en medio de una grandísima presencia policial. Ahí está, en la carrera de San Jerónimo, Adriana Jordán, buenas tardes.
19: Buenas tardes, un centenar de agentes están desplegados aquí en esta zona y una decena de furgones policiales. El perímetro sigue sin moverse un milímetro, con vallas desde esta mañana que sellan los alrededores del Congreso. Hay dos masas de manifestantes, cada vez se van uniendo más en los alrededores de esta Cámara Baja, a derecha e izquierda del Congreso. Hay personas de todas las edades, el ambiente es tranquilo, también reivindicativo, con pancartas, con aplausos, con proclamas, con un megáfono en mano. La última, no nos vamos, nos quedamos, después de que el desalojo de Sol se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La noticia les ha pillado aquí en la calle.
12: A partir de las 2:30 estaremos también en Barcelona, Santiago o Sevilla, donde también está habiendo manifestaciones en esta edición especial de Hora 14. Pero hoy también estamos muy pendientes, sobre todo de las tormentas en el Mediterráneo, con una buena noticia. Ya no hay avisos rojos y la lluvia se está empezando a marchar. Meteorólogo Jordi Garbo, buenas tardes.
20: Las tormentas más activas que las últimas horas han dejado grandes cantidades de agua en el Mediterráneo están desapareciendo, pero todavía tendremos tormentas tanto esta tarde como durante el fin de semana. Se presentarán tanto cerca del Mediterráneo como en el interior peninsular, así como en la isla de La Palma, especialmente al este y norte de esta isla. Entonces, todos estos sitios, acumulados significativos en poco tiempo por lluvia torrencial, en muchos casos granizo y fuertes rachas de viento. Más sol que nubes en Galicia y el Cantábrico.
12: 2:06.
10: Hora 14, con Javier Liébana.
12: Y más cosas. Doña Fernández, buenas tardes.
21: Muy buenas. Septiembre ha dejado el peor dato del paro tras el verano de los últimos 9 años. El desempleo aumentó en 23.000 personas. Al mismo tiempo, la regularización de migrantes ha disparado los cotizantes a la seguridad social a máximos históricos. Y lo acabamos de saber, el Premio Nacional de Narrativa de este año es para el escritor leonés Julio Llamazares.
12: Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Emilio Escribano en la técnica, comenzamos. Son las 2:06.
10: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
22: Som en directe a la seu de Junts a Barcelona, al passatge Bofill. Els moviments en defensa de l'habitatge protesten contra la decisió de Junts de tombar els decrets Mari Carmen.
23: Si no fos per Junts per Catalunya, avui l'Olga estaria viva. Amb quina cara tornarà el president Puigdemont a casa fent fora a centenars de milers de persones?
22: Han hagut de plegar fa una estona per la forta pluja que cau a Barcelona i anem en directe de seguida, però avui també estem molt pendents de les Terres de l'Ebre. Carreteres, vies de trens inundades, desenes de persones rescatades de cotxes i camions i milers de persones sense llum. La bona notícia és que no hi ha ferits a aquesta hora. Al Baix Ebre i al Montsià s'aixeca l'ordre de confinament, però es demana igualment no moure's si no és estrictament necessari.
2: Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
22: I és que ha de seguir plovent. I pendents també del que ha passat aquesta nit a Terrassa. És el tiroteig d'un grup de lladres que han disparat a dos guàrdies civils de paisà. Tots dos estan ingressats amb 5 ferides de bala, però fora de perill, els Mossos han detingut a 3 dels agressors. A la tècnica tenim en Víctor Valero, la producció, la Laura Pons. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
22: Què tal? Bona tarda. Aquest és l'avís ara mateix del Meteocat per les comarques del Baix Ebre i el Montsià.
4: La principal zona d'afectació és litoral i prelitoral, però de cara al vespre alerta perquè també la zona del Baix Ebre i del Montsià doncs, tornaran a rebre de valent.
22: La pluja va a la baixa, però ha de tornar a ploure en una zona en què ara mateix les inundacions són greus. Fa poca estona s'aixecava aquest confinament de tothom que estigui al Baix Ebre i al Montsià, però es demana encara ara no moure si no és totalment necessari. Jordi Carbó, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
22: El pitjor ha passat en aquesta zona?
5: El pitjor en el sentit d'aquestes tempestes que han persistit durant moltes hores i per això han deixat aquestes grans quantitats d'aigua. La idea és que a partir d'ara la pluja, que està afectant ara gran part de les comarques de Lleida, Barcelona i Tarragona, s'anirà reproduint, repetint al llarg de la tarda i fins que arribi la nit, però ja no serà tan violenta la pluja, la torrencialitat no serà tan marcada, tot i que localment sí que alguna tempesta pot anar acompanyada de calamarsa, pedra o fortes ratxes de vent, i en concret on més ha plogut les últimes hores, si bé ja no esperem tempestes tan persistents com plourà sobre mullat, igualment millor no baixa la tensió.
22: Ara de seguida parlem de registres, també de la resta de previsió, Jordi. Des d'ahir a la nit hi ha caigut moltíssima aigua a aquesta zona, però com que hi ha aquesta ordre encara de no agafar el cotxe sota cap concepte, tampoc moure's en aquesta zona, al Baix Ebre i al Montsià, a llocs com Ulldecona, Amposta, a Tortosa, s'han habilitat espais per atendre qui no pugui tornar a casa. Podem saludar a aquesta hora la Mar Lleixà, que és l'alcaldessa de Tortosa. Què tal, alcaldessa? Bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
22: En el cas de Tortosa, és el pavelló, el temple. Hi ha gent que està necessitant ajuda a ser atesa?
24: Ara, de moment, sí que hem preparat aquest dispositiu per a unes 50 persones, però que podria ser ampliable. De moment, encara està tot preparat, però no hem tingut la necessitat d'haver de portar-hi ningú, perquè, per sort, no hem de lamentar danys personals. Sí, persones desallotjades, és al voltant d'unes 20 persones, però algunes d'elles han sigut esta matinada i, per tant, ja estan en dispositius hotelers i altres s'han reallotjat a cases de familiars.
22: Com han passat la nit, alcaldessa?
24: Pues ha sigut una nit intensa, en moments de molta preocupació perquè la pluja era de moltíssima intensitat. Ha ajudat el fet que fos de nit i, per tant, la majoria de la gent a les seues cases, però també en vehicles atrapats, en aquestes dues cases afectades. Una d'elles, este matí al ser valorat, s'ha tingut que desallotjar tot l'edifici, però la veritat és que de moment no tenim cap desgràcia personal i això és el que posem en valor, coordinats en totes les coses d'emergències, que també aquí al pavelló Firal de Tortosa ha muntat un dispositiu, un centre de comandament avançat, per tant, amb la màxima precaució, agraint a tothom que faci cas de les recomanacions. Ahir a la tarda nosaltres ja havíem tancat tot el que eren equipaments municipals i a la nit, com no ho va fer el Departament d'Educació, sí que ho vam fer des del propi municipi, ja vam tancar els centres educatius per avui, veient una mica com se presentava la nit. Crec que això ens ha ajudat i també fa un parell d'hores hem tancat tot el que queda de dia.
22: Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ànims amb les hores que queden, tot i que ja millora, com ens deia en Jordi Carbó, però encara s'ha d'estar molt, molt alerta i seguir les instruccions de Protecció Civil. Gràcies.
24: Moltes gràcies a vosaltres.
22: Tenim la nostra companya, l'Eva Hidalgo, seguint totes les incidències que hi ha a aquesta hora. Eva, bona tarda.
25: Bona tarda, Joan.
22: Hi ha desenes de carreteres tallades, per exemple la C12 o la C42, també la línia de tren, la R16, que està inundada. De fet, s'han hagut de rescatar, ara ens ho explicava l'alcaldessa, algunes persones, en total una vintena de persones que han quedat atrapades dins de cotxes, de camions. Hi ha també encara milers de persones sense llum. Repassem-ho tot plegat, Eva. Què han explicat els bombers?
25: Doncs mira, els bombers han actualitzat aquesta xifra, s'han fet un total de 29 salvaments de persones que havien quedat atrapades en vehicles i no podien sortir. Tothom està bé, alguna hipotèrmia, però cap ferit. A Tortosa, com ara ens deia l'alcaldessa, doncs 20 persones han hagut de ser desallotjades. En total, el servei d'emergències ha fet 185 actuacions i sembla que el pitjor hi ha passat, segons explica el cap de la regió, Albert Castellet.
0: El servei va molt a millor i amb afectacions de crescuda de rieres, afectacions d'inundacions de baixos, gent atrapada en vehicles, etc. Que ha baixat molt la intensitat en aquesta zona. Principalment estaven situats en quatre zones, a la zona d'Ulldecona, Amposta i Tortosa, són com els tres sectors d'aquí, i després ara la tempesta anava derivant cap a Cambrils, cap a l'Ametlla i Cambrils.
25: I afectacions de mobilitat, la línia R6. Entre Tarragona i Tortosa està tallada des de quarts de nou a petició dels bombers. Renfe també manté suspesos els serveis de llarga i mitja distància entre Catalunya i València. A les carreteres, tallada la C12 a Amposta i també entre Tortosa i Roquetes, i cinc carreteres locals més, a Mas de Barberans, Freginals, La Galera i Alcanar. 2.500 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes, però també a Amposta, Deltebre i Aldover.
22: Un dels municipis on els carrers s'han convertit en rius és a Santa Bàrbara. Aquest és el so de l'aigua baixant amb una força enorme pel barranc del Palós de matinada. Eva, tu has parlat amb l'alcalde del municipi. Diu que encara a hores d'ara és impossible fer balanç del que ha quedat destrossat perquè l'aigua encara està baixant amb força, però recorda que allà mateix encara no s'han pogut recuperar dels aiguats de fa un any. Ni tan sols, de fet, han rebut les ajudes que la Generalitat els va prometre fa un any per aquells aiguats.
25: El batlle Josep Lluís Gimeno lamenta aquesta velocitat lenta de l'administració, que va a un ritme molt diferent, diu, que els aconteixements. Ell porta 3 anys al càrrec i ja ha viscut 3 episodis de pluges torrencials amb greus estralls pel municipi. Ara, sense haver pogut arranjar encara el que va passar la tardor passada, hauran de tornar a fer paperassa pels fets de les darreres hores. Són declaracions a l'equip Camp de Tarragona.
1: Les ajudes, d'una manera o d'una altra, al final sempre acaben arribant. Al final sempre acaben arribant. Però, clar, la lentitud que té l'administració és una cosa que seria que es tindria que millorar aquesta agilitat moltíssim en situacions extraordinàries com són aquestes.
25: Alerta que els danys es van acumulant i que no tenen capacitat econòmica amb el pressupost municipal per fer-hi front. Ara contemplen un projecte que està a punt d'executar-se, de fet, de basses de laminació perquè l'aigua no entri amb tanta força al terme.
22: Ara parlàvem d'aquest ordre de confinament. Fa poca estona s'ha enviat l'alerta en què s'aixeca aquest confinament pel Baix Ebre i el Montsià, però se segueix insistint que encara ara no es mogui ningú si no és estrictament necessari. Però avui també s'ha ordenat el tancament de les escoles de dues altres comarques, Ribera d'Ebre i Baix Camp. La cosa és que l'ordre de suspensió ha arribat a l'hora en què molta gent estava entrant a la classe. El Departament d'Educació ha enviat un correu electrònic entre les 8 i les 9 del matí, quan molts nens ja eren a l'aula. Eva, de fet, tu ets a Reus. Em deies que no ha plogut massa i això encara ha fet indignar més a pares i professors.
25: El Baix Camp, exacte, especialment doncs, ha provocat enuig perquè la pluja en cap moment ha estat molt intensa i moltes famílies s'han trobat a la porta de l'escola havent de girar cua. A l'Ebre, òbviament, la situació és radicalment diferent i, de fet, molts alcaldes ja van prendre ahir al migdia la decisió de tancar les escoles durant la tarda i també durant tot el dia d'avui. Vostè que ha demanat explicacions a volta del Departament d'Educació sobre els protocols que s'han activat i ha reclamat actuar amb més previsió. Segons Interior, ahir al vespre ja es va deixar per escrit que el més adequat era tancar centres educatius i la consellera Parlon assegura que els alcaldes tenen l'autoritat per decidir. Defensa que es prenguin mesures segons la localitat i no pas homogènies per tothom.
22: Gràcies, Eva Hidalgo. A qualsevol novetat, línies obertes i anem parlant. Gràcies.
25: Gràcies.
22: Continua connectat per aquí el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, si et sembla, repassem els registres fins ara d'aquestes pluges. En molts municipis, en Mella de Mar, Alcanar, s'han sobrepassat de llarg els 200 litres. Això, com ho hem de dimensionar?
5: Ja no només la xifra total, no? Aquests 227 litres per metre quadrat, per exemple, de les cases d'Alcanar, sinó la seva intensitat. Ho dèiem ahir, tot el que sigui superar un litre per minut genera sempre problemes, i en aquests casos, en molts moments de la tempesta, doncs, que hi ha més de 2 litres per minut. En què es tradueix això? En què els barrancs tenen una capacitat limitada d'absorbir molta quantitat d'aigua. És com si intentem omplir una ampolla amb l'aixeta oberta al màxim o al mínim. Si l'obrim al màxim no s'omple, doncs el mateix passa amb el terreny. Per això la repercussió és tan immediata i acabem veient ràpidament com els carrers s'inunden. De fet, allà es coneixen com les barrancades. De fet, la tradició popular ja reconeix que aquest fenomen no és estrany, si bé també és cert que darrerament estan siguent molt freqüents.
22: De cara a les pròximes hores, ara ho dèiem, el pitjor ha passat, però les pluges tornaran a la tarda vespre, Jordi.
5: Per una banda, el que hem de tenir present és que les Terres de l'Ebre, com plourà sobre mullat, el terreny ja no tindrà massa capacitat d'absorbir aigua, no caldrà que caigui tanta aigua perquè generi problemes, de manera que la tensió haurà de ser igualment alta. A la resta del territori, a les comarques de Tarragona, a les de Lleida i a les de Barcelona, ara plou de manera moderada, no ho està fent de manera molt agressiva, però sí que durant la tarda alguna tempesta podria descarregar més força. De moment, avui queden al marge les comarques de Girona en un dia que, per cert, no ho estem destacant, però per fi les temperatures són les més pròpies per les dates.
22: Jordi Carbó, gràcies com sempre i que vagi bé. Bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana.
22: Bé, doncs quedem pendents de qualsevol novetat que ens arribi des de les Terres de l'Ebre. Recordeu, hi ha 3 municipis que han ubicat pavellons per tothom que tingui dificultats per poder arribar a casa seva. A Tortosa, al pavelló del Temple, a Ulldecona, al pavelló de l'Avinguda Terrets, i després a Amposta, al Centre de Tecnificació Esportiva. Però a aquesta hora també el Congrés continua el debat sobre els decrets Mari Carmen, que Junts ha dit que votarà que no. Podem escoltar el so en directe d'aquest debat.
6: Y tienen que competir, por supuesto, con los pobres de todo el mundo, que compiten por la
22: escasa. Ara mateix intervé el diputat de Vox, José María Figueredos. Un debat que els moviments d'habitatge també estan seguint des de la seu de Junts per Catalunya-Barcelona. Això és el passatge Bofill. El sindicat de llogateres ha fet una crida des de primera hora del matí a que tothom anés allà a protestar contra el no del partit de Puigdemont. Així que anem a saber quina és la fotografia allà ara mateix. Oriol Soler, bona tarda. Explica'ns.
7: Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs bé, la veritat és que les pluges que estan caient a Barcelona han deixat una mica passada per aigua aquesta mobilització i farà cosa de 20 minuts. Han tancat la paradeta. El sindicat de llogateres havia portat aquí unes carpes perquè la gent pogués mantenir la protesta, però fa això, uns 20 minuts. Enric Aragonès ha demanat a tothom que anés cap a l'acampada de Plaça Catalunya i s'han emplaçat allà a l'assemblea a les 6 de la tarda. Malgrat tot, en el moment àlgid de la protesta estava tallat aquest carrer Marina i hi havia aquí entre 300 i 400 persones. Ha començat tot plegat a les 11 del matí. Recordant a l'Olga i al Javier, amb aquest no són suïcidis, són assassinats, el moment de màxima indignació ha estat quan ha intervingut Míriam Nogueras al faristol del Congrés, que els mobilitzats han escoltat d'aquesta manera. Crits de vergonya, i el sindicat de llogateres ja concentra les energies ara en el proper. Assemblea aquesta tarda a les 6 a Plaça Catalunya, manifestació demà a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en memòria de l'Olga i del Javier, i també projectes per més enllà. Enric Aragonès.
8: Fem una crida a totes les organitzacions que han donat suport en aquests decrets, que els veien de mínims però necessaris. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga.
7: Una petició de vaga general. Nosaltres hem preguntat als dos grans sindicats, Comissions Obreres i UGT, que el que ens han dit és que de moment no és una opció que tinguin sobre la taula, però que òbviament estan oberts a estudiar-la si és necessari.
22: Gràcies, Uri. Aquesta és la fotografia ara mateix des del passatge Bofill. Mentre continua aquest debat al Congrés, també han carregat contra Junts algun dels acampats a Plaça Catalunya, on cada vegada hi ha també més tendes.
9: No tinc cap mena de confiança en els partits polítics ara mateix, o sigui, crec que siguin del partit que sigui, ens ha demostrat que no estan al servei del poble, que estan al servei del poder i dels diners.
11: És una traïció a tot el poble de Catalunya, que està sufrint de desahucios brutals i no solament...
22: Però també per ampliar el focus hem sortit a preguntar al carrer, al marge de Plaça Catalunya, què els sembla que avui hagin o estiguin a punt de decaure aquests dos decrets.
13: Hi ha molta gent afectada, i per 7 persones d'un grup parlamentari penso que s'ho han de repensar aquí junts És un desastre.
14: El decret està molt mal fet. Protegeix molt poc el petit propietari. I volen fer uns lloguers a llarga temporada. També tindrien que posar unes responsabilitats als inquilinos per mantenir i conservar el pis. Per tant, tenim que haver una balança.
15: A ells interessa desmarcar-se de l'esquerra a totes, totes. I llavors treure profit en les properes eleccions amb més vots de la dreta.
22: En Xavi Bello és el cap de política d'aquesta casa. Xavi, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
22: Queda res perquè hi hagi aquesta votació al Congrés a partir de les 3. El no de Junts és ja definitiu. Expliquem una mica el perquè d'aquesta decisió.
16: Sí, fons, el partit asseguren que la posició de Junts no canviarà en cap cas i que, per tant, tombaran aquests decrets quan es votin d'aquí una estona. De fet, el partit ha sigut avui, durant tot el matí, molt actiu a les xarxes socials per justificar el seu vot, fins i tot explicant suposades històries de petits propietaris que els hi enviaven correus, els quals estarien defensant amb la seva posició. Des de Junts diuen que no es deixen condicionar per la pressió dels moviments socials de l'habitatge.
17: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
16: El partit ha fet un darrer moviment aquest matí per seguir pressionant el govern espanyol perquè retirés els decrets, entregant una nova proposta al govern de Sánchez sobre les mesures que ells creuen que s'haurien d'incloure, però això quedarà previsiblement en paper mullat perquè la Moncloa té decidit arribar fins al final encara que s'escenifiqui una nova derrota pel govern espanyol. Junts considera que jurídicament aquests decrets no eren sostenibles, però en la decisió també influeix el procés que fa temps que el partit està fent per reubicar-se en l'espai de centre-dreta. Algunes veus de les patronals catalanes també havien transmès reticències amb els decrets i, a més, hi ha la competició electoral de Junts a la seva dreta, que el partit intenta contenir. Són factors que tots sumats han acabat en aquesta decisió d'avui.
22: La pregunta és, un cop es confirmi que decauen els decrets, què ha de passar?
18: Vicepresidenta, ¿le consta que el presidente Pedro Sánchez esté barajando disolver las Cortes, convocar elecciones en caso de que hoy le tumben los decretos?
26: Como saben, esa misión le corresponde al presidente del Gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta.
22: Yolanda Díaz confirmava a l'Hoy por Hoy que avui ha parlat amb Pedro Sánchez i fons socialistes estan ja posant una data, 29 de novembre, per un possible avançament electoral. Laura Pons, els socis d'investidura, Esquerra, per exemple, ja s'estan preparant per aquest escenari d'aquí a dos mesos.
27: Tant republicans com comuns fa setmanes que ensumen que s'esgota la legislatura, que penja d'un fil i tota la maquinària està preparada per quan calgui activar-la. Això sí, les fonts consultades per aquesta cadena confirmen que el govern no els ha comunicat res, que de moment tenen la sensació que són rumors, però en tot cas asseguren ells estan preparats pel que faci falta, però que la potestat de convocar és del president. En el ple d'avui hem escoltat a Gabriel Rufián, especialment dur amb Junts.
28: La senyora Nogueras manda, la senyora Nogueras considera que haciendo de Ayuso le irá bien, porque Ayuso le va bien. Ayuso arrasará en Madrid haciendo de anti-Sánchez, anti-PSOE y siendo, en fin, el malismo.
27: Rufián, que en cas d'eleccions tot apunta que seria el candidat d'Esquerra Republicana, l'altre soci català del govern, els comuns, parlen de traïció al poble.
29: Y los hipotecados atrapados por los bancos, ni cientos de miles de jóvenes entre los que pueden estar sus propios hijos, van a olvidar esta traición al pueblo.
27: Paraules de Gerardo Pisarello, qui no serà candidat dels comuns a les generals, perquè ja ho és a les municipals per Barcelona. Qui ha tret la puteta els últims dies per ser-ho, però, és l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tot i que oficialment encara no ha confirmat que es vulgui presentar com a candidata.
22: Gràcies, Laura. A aquesta hora continua el debat al Congrés. Aquest és en directe. Està compareixent ara mateix Montse Mínguez, la diputada del Partit Socialista.
30: Detrás. Así que de verdad ya pregunta que nos tenemos que hacer aquí hoy. ¿De verdad no les ha removido nada? Nada.
22: Parlant del cas Mari Carmen directament al Partit Popular. Bé, el clam per la crisi de l'habitatge ha arribat fins al Palau de la Justícia. Avui ha començat l'any judicial i la presidenta del Tribunal Superior de Justícia, Mercè Casso, ha demanat als partits més lleis per fer-hi front.
31: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
22: En un acte en què el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, per la seva banda, ha plantejat lleis més dures per fer front a l'augment d'armes de foc i armes blanques a Catalunya. Així que ara, d'aquí dos minuts, us expliquem l'última hora sobre això del greu tiroteig a Terrassa d'aquesta matinada. Hi ha dos guàrdies civils ferits a l'hospital. Fins ara.
0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Hora 14, amb Joan Bofill.
22: I escoltem el que ha passat aquesta nit a Terrassa. El primer que s'ha escoltat en aquest so és Guàrdia Civil, això cridaven al principi d'aquest àudio els dos agents que estan hospitalitzats després d'aquest tiroteig aquesta nit a Terrassa. Andrea Bellòria, què tal? Bona tarda.
21: Hola, bona tarda, Joan.
22: Els dos guàrdies civils de Paisà estaven seguint un grup de lladres quan els van descobrir i els van començar a disparar. Els Mossos ja han detingut a tres dels responsables.
21: Exacte, la seqüència va començar quan els dos guàrdies civils de Paisà estaven fent seguiment d'un grup de taloners, com s'anomenen els lladres d'autopistes, això era la P7, i a l'alçada de la Porta de Barcelona van detectar un vehicle sospitós. Aquests els va descobrir, va començar una persecució que va acabar al barri de Can Parellada de Terrassa. Allà els agents van intentar arrestar un dels presumptes lladres, es van identificar com a guàrdies civils quan van aparèixer altres membres del grup armats i van començar un tiroteig. A més, els delinqüents van agredir a cops de pala un dels guàrdies civils que havia quedat estès a terra. Els Mossos van començar un dispositiu per detenir els agressors, els van localitzar a mitjanit a un magatzem ocupat, els antipalots van blindar la zona i el grup d'elit dels Mossos va entrar i va detenir tres persones. La Guàrdia Civil informa que els dos agents ferits estan ara mateix fora de perill, tot i que els ha anat de poc. Un d'ells ha hagut de ser operat aquesta matinada perquè té 4 impactes de bala, abdomen i extremitats, i l'altre també ingressat a l'hospital amb un altre tret més.
22: Gràcies, Andrea. 1:02.
20: Hora 14, amb Joan Bofill.
22: I atenció a l'anunci que ha fet avui l'artista Rod Stewart. Exactly. Perquè havia anunciat gira de Final Encore a tot arreu d'Europa i avui s'ha confirmat que també hi haurà actuació de Rod Stewart a Catalunya, en concret a Tarragona, el 8 de juliol, únic concert a casa nostra, al CaixaBank Tarraco Arena, i les entrades es posen a la venda dilluns a les 10. Avui, que aquesta nit al Palau Sant Jordi també hi ha un concert gran i important. El retorn de Vetusta Morla als escenaris després de 2 anys de silenci i comencen la seva gran gira aquí a Barcelona, a les 9 de la nit, una gira que es diu Gira de Vuelta, Canciones de Ida, amb 7 dates. La d'avui a Barcelona és la primera. Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Ara continua l'Hora 14 amb Javier Lévena amb l'especial, seguint aquest debat i votació dels dos decrets d'habitatge que pel vot de Junts decauran d'aquí una estona.
20: Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
23: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
24: Eso, de quitarle miedo a la gente, miedo a enfermar y no poder pagar. El miedo
23: es el sonido hasta ahora en el Congreso de los Diputados, donde desde hace ya 3 horas y media se están debatiendo los dos decretos de vivienda que el martes acordaron el PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros, pero que a no ser que ocurra una sorpresa mayúscula, Junts va a tumbar votando no junto al Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Junts, en boca de Miriam Nogueras, ha vuelto a dejar claro en su primer turno de palabra que van a votar no.
32: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada.
23: Retiren el decreto y sigamos negociando, decía Nogueras. Pero el gobierno ha dicho que se mantiene y que no van a retirar estos dos reales decretos como les piden los independentistas. Esto pese al último intento casi desesperado de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
33: Y a ustedes, señorías de Junts, aún estamos a tiempo. Ustedes no se parecen a esta derecha y a esta extrema derecha. Ustedes no se parecen a ellos y saben que ellos quieren acabar con ustedes.
23: A esta hora seguimos esperando a la votación de estos dos reales decretos. Estamos ahora mismo con el turno de Montse Mínguez, del Partido Socialista, y antes ha expuesto este segundo real decreto, que es el de los contratos indefinidos, el ministro de Sumar, Pablo Bustindue. Todo esto está ocurriendo con una idea planeando sobre el hemiciclo, que Pedro Sánchez adelante las elecciones si finalmente los dos decretos decaen este viernes. Pero esta imagen dentro del Congreso choca directamente con esta otra fuera de la Cámara Baja, en la calle.
1: Madrid será la tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo.
23: Donde centenares de personas llevan desde que empezó este pleno extraordinario protestando. Muchas de ellas han procesionado desde la Puerta del Sol, donde continúa esa acampada casi una semana después. Es la imagen de la indignación, el sentir de miles y miles de españoles que se repite esta mañana en Barcelona, en Santiago, en Sevilla o en Zaragoza. Españoles que hoy tienen que lidiar una vez más con la realidad de esta legislatura, que las llaves de un gobierno progresista las tenga un partido independentista de derechas que hoy utiliza esas mismas llaves para cerrar la puerta de una casa a miles de españoles. Bueno, vamos primero con lo que está pasando dentro del Congreso de los Diputados. Josué Coyo, Josué, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
23: La imagen ya sabíamos que iba a ser de por sí llamativa, porque el primer decreto, que es lo que se supone que tenía un mayor consenso entre los socios, y el segundo, que desde ayer sabíamos que llegaba muerto, lo han defendido el PSOE y Sumar por separado. Primero ha sido el turno de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
33: Le pido que tramitemos que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos, y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo y con celeridad volver a traer de nuevo con esas puntualizaciones o correcciones.
23: Que como escuchamos,
33: técnicas,
23: le ha llegado a ofrecer a Junts tramitar los decretos de vivienda como proyectos de ley de forma urgente para evitar así el rechazo de los independentistas, que podrían incorporar enmiendas. Pero Junts, como escuchábamos también, ha insistido en que ellos siguen en el no si no retiran la propuesta.
5: Sí, en un último intento por atraer a Junts hacia la abstención, la ministra Isabel Rodríguez no ha dudado en poner en valor el trabajo conjunto.
33: Y lo valoro porque hayan incorporado ustedes, y también ustedes han movido barreras ideológicas de esta Cámara, y hemos incorporado bonificaciones.
5: Les ha advertido de votar junto a PP y Vox y les ha recordado que este decreto contiene el 90% de peticiones que ha hecho Junts.
33: Ustedes hace apenas unas semanas entregaron al presidente del Gobierno el borrador de un real decreto ley. Se lo entregó la señora Nogueras al presidente del Gobierno en su escaño. Es este texto. Y sobre este texto se ha trabajado también este Real Decreto Ley. El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del Gobierno está recogido.
5: Pero a esta hora nada de esto ha surtido efecto porque Junts sigue en el no. Miriam Nogueras ha acusado al Gobierno de mentir, de mala técnica parlamentaria y de alimentar falsas esperanzas.
32: Vostè avui, senyora ministra, ha tingut temps il·limitat per poder defensar el detall els seus enganys. Nosaltres només tindrem 7 minuts per defensar la veritat.
5: Solo tenemos 7 minutos para defender la verdad, ha dicho una Nogueras a quien Gabriel Rufián ha criticado con dureza. Ha acusado a Junts de tener intereses inmobiliarios, de no tener más bandera que el dinero y de acabar con la derecha tradicional catalana.
6: Y esto es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puten a miles de personas. Y ustedes dicen, no, defendemos a los pequeños propietarios. ¡Es mentira!
5: En la misma línea ha ido el resto de la izquierda de Sumar, Podemos o Bildu, mientras que en el Partido Popular
6: lo que sucedió la semana pasada sí que les ha hecho actuar. Han decidido actuar e intentar arreglar en 4 días lo que llevan destrozando 8 años.
5: Su portavoz económico, Juan Bravo, ha justificado, Javi, su no en la tardanza de la política del Gobierno en vivienda.
23: Josu, la discusión de este primer decreto ha dejado una imagen muy llamativa. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, cuando ha empezado las Nogueras, se han levantado y directamente se han ido del hemiciclo.
5: Sí, Sánchez ha entrado en el hemiciclo aplaudido por toda la bancada socialista. Ha escuchado con atención la intervención de Isabel Rodríguez, pero en cuanto ha terminado la ministra de Vivienda su intervención, ha salido de Palacio y se ha ido a lo que se denomina zona de gobierno, donde ahí se reúne con ministros y colaboradores. Yolanda Díaz sí ha vuelto al hemiciclo durante el segundo debate del segundo decreto que ha defendido el ministro de su formación, Pablo Bustindui, pero Pedro Sánchez no ha vuelto a entrar al hemiciclo.
23: Precisamente, escuchamos a Pablo Bustindui, ministro de Sumar.
7: Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación, va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos, sean del PP, de Vox o de Junts. Van a llevar su nombre y su apellido.
23: Este segundo decreto es el que ha presentado Pablo Agustín Duy, que es en el que se incluyen solo los contratos indefinidos del alquiler. Ayer recordemos que el PNV y Coalición Canaria ya dijeron que iban a votar que no, pero Agustín Duy ha insistido en que hay que aprobar también este segundo Real Decreto, pese a que ha llegado muerto ya al Congreso de los Diputados. Vamos a estar también ahí ahora mismo porque está terminando ahora mismo ese debate sobre este segundo Real Decreto. Está hablando Sergio Sayas del Partido Popular. John Gimeno, cuéntanos.
8: Sí, está haciendo la réplica ahora mismo de los grupos. Réplica, pero no de todos, porque Junts ha decidido no intervenir. Ni siquiera se han quedado a escuchar al ministro Pablo Agustín Duy, que ha defendido este segundo decreto en un discurso muy duro contra las derechas, que ya habían avanzado su negativa a la prórroga automática de los alquileres.
7: Ustedes no defienden a los españoles, ustedes defienden a los ricos. No tienen bandera ni vergüenza. Yo les puedo asegurar que el pueblo va a tener memoria y se va a acordar de quienes les han traicionado.
8: Uno de los grupos que ya sabíamos que iba a votar en contra es el PNV, que ha sido especialmente crítico con este segundo texto. Ha señalado su portavoz, Maribel Vaquero, que el gobierno ni siquiera llamó al PNV para negociar el segundo decreto y ha enmarcado el discurso del ministro Agustín Duy en un tono preelectoral.
9: Están cerca las elecciones, ministro, y ustedes tienen que distanciarse de su socio de coalición y ahondar en la guerra de bandos para su campaña electoral, y hoy ha quedado eso muy claro.
8: Han intervenido también Esquerra y Bildu, que se han posicionado a favor de esta prórroga indefinida de los alquileres y han echado en cara el voto en contra de todos los grupos que lo han rechazado. Continúa este debate ahora mismo con la intervención del Partido Popular, Sergio Sayas, en directo.
11: Se ha anunciado un pleno sin que este decreto estuviera en el boletín oficial del Estado.
23: Pues esta es la foto, la de los dos socios de gobierno.

0: Avui, al balcó, Mònica Planas analitza l'últim documental sobre Chiquito de la Calzada i els Otero ens expliquen com fer servir els llibres per lligar.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Dia intens informativament que ens obliga aquesta tarda a tenir els ulls posats en diferents escenaris. El cel i les conseqüències de la pluja torrencial, ara hi entrarem, i l'escenari que planteja el resultat de la votació dels decrets.
1: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
0: El Congrés ha tombat els decrets d'habitatge, els decrets Mari Carmen. Per tant, la conseqüència immediata és que les persones vulnerables que estan pendents d'un desnonament han perdut l'esperança de moment de quedar-se al seu pis. L'Ivan, per exemple. Hola, Ivan, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Vens de la plaça Catalunya, cert?
2: Sí, sí, ara mateix, no? A l'assemblea que estem fent allà, el sindicat de llogateres.
0: Gràcies per aixecar-te, perquè sé que estaves interessat en el que es deia, però crec que era important escoltar algú com tu. Com estàs? Perquè no t'ho cansat.
2: Sí, sí, estic bastant cansat perquè hem tingut com 2 setmanes bastant intenses, no? Que vam anar a Madrid a un grup del sindicat de llogateres i després, no? Com aquesta setmana aquí
0: a... Has estat a la plaça del Sol, doncs.
2: Sí, a la plaça del Sol, sí.
0: Com has seguit el dia d'avui? On eres quan s'ha votat?
2: Doncs primer, aquest matí vaig anar a la seu de Junts, no? A les 11, però vaig tingut que anar a casa per temes de feina. Així que jo estava a casa quan van fer la votació. Així que...
0: Què ha passat? Què has sentit i què has fet quan l'han tombat?
2: Doncs jo esperava com a mínim, no? Havia sempre la esperança de que com a mínim hauria hagut suficientment humanitat, no? Per part de Junts, per exemple, de fer una abstenció, no? Per com a mínim donar esperança a la gent de que és possible quedar-se a casa durant com a mínim 3 anys més, o 4 anys més, no? Però va ser una gran decepció, no? A nivell personal i a nivell de molta gent que estan pendents.
0: No? Els teus companys pensaven el mateix, que hi hauria abstenció? O estaven tan optimistes, entre cometes, com tu?
2: Jo diria que a nit, quan vam saber una mica la notícia...
0: És que es va dir, jo.
2: Clar, exactament. Jo crec que tothom va donar per suposat que era un no, no?
0: Però tu...
2: I jo estava escoltant també, no?, la sèrie de fet aquest matí, i hi havia com moments que alguns experts, o bueno, analistes deien que potser havia la possibilitat de fer una abstenció, no? Jo estava més amb aquesta banda, no?
0: Ivan, tu t'has salvat de 2 dates de desnonament, una al gener de 2020, una altra més recent, el juny de 2026. Per què t'anaven a desnonar? Quina era la teva situació i quina és la d'ara?
2: Bàsicament, no, la gent no entén, no? I què passa constantment quan tu estàs vivint en un pis, no? Que durant molts anys, no? Pot ser 10, 15, 20 o més, i t'arriba el burofax, no? Dient que no et renovaran i que posen una demanda per desnonament. I sempre fas la mateixa pregunta. Jo també ho vaig fer, no? Com què he fet mal?
0: Perquè tu pagaves el lloguer.
2: Jo he pagat sempre el lloguer. I de fet m'han dit també la propietat que sí. Així que fas la pregunta què he fet mal i et diuen que no has fet res. Així que la pregunta és per què et volen fer fora. I en el meu cas, bàsicament perquè clar, van començar a fer una reforma de tot el bloc i de 2 pisos per planta han fet 3. I al final m'he donat compte que jo no sóc un llogater rendible per ells, no? Perquè clar, han fet la reforma i aquests nous pisos que estan llogant, de 54, alguns de 45, són per 1.800, no?
0: Tu què pagaves?
2: Jo, 730.
0: Clar.
2: I de fet, són preus per sobre de l'índex de referència. Així que, al final, està molt clar perquè són tots estrangers que han entrat, no? No tots els pisos estan llogats, però que al final és, per la propietat és un negoci. Mm. I no té res a veure amb la gent que està visquint.
0: Quan tu hi vas començar a viure, si no m'equivoco, era l'any 99, estem parlant de fa 27 anys.
2: Sí, correcte.
0: Han canviat els propietaris?
2: Bueno, han canviat, és la mateixa família, perquè al principi va ser el propietari, va morir, i després va passar a la seva dona, i que després, quan va morir ella, va ser la família que va crear l'empresa, no? I van ficar totes les seves la seva immobiliària dintre d'aquestes empreses, aquesta empresa.
0: Com et va salvar dels altres desnonaments per repressió?
2: La primera, que va ser el 2025, el gener de 2025, i va ser literalment el dia abans, no? Que, amb la moratòria. Així que vaig entrar just abans que va caure, durant 2 setmanes o 10 dies, i vaig, sí que vaig poder quedar-me durant tot el 25. I va caure al final de 2025, definitivament. I aquest any, al juny, el problema era que, i no sabíem, però amb habitatge també vam parlar i amb el sindicat vam trobar que la propietat havia de fer una mediació abans de posar una nova data de desnonament. Així que vam aconseguir també, no, 2 dies abans d'aturar, de suspendre el desnonament.
0: El desnonament. Ara, si les coses continuen com estan, pots tornar d'aquí uns mesos a rebre l'ordre i et poden tornar a desnonar?
2: Exactament. Així que ara estem esperant una mica aquesta mediació que han de fer, i després no sabem tampoc els tempos, no, de quan podrien posar una nova data, però sí.
0: Segueixes pagant el lloguer?
2: No del tot, perquè jo vaig començar el primer llançament, la data de desnonament, vaig perdre molta feina, perquè és molt difícil quan tens una data de 3 setmanes, que saps que hi ha un desnonament, seguir una vida normal, no com treballes, no? Així que vaig perdre molta feina, vaig començar a tenir dificultats, no, de pagar el lloguer, i al final el que he començat a fer és consignar.
0: Consignar, que això explica-ho bé, que és consignar, que tu estàs pagant no als propietaris, diríem, sinó en una caixa, no? Diríem, en un compte.
2: Exacte. Quan reps una demanda, hi ha un número de compte dels jutjats, i allà és on es poden dipositar, bueno, fer els pagos, per exemple, de deutes o de lloguer. Així que el que he fet, però, he fet, perquè jo en aquests anys he pagat com més de 140.000, no, euros en lloguer. Així que al final he decidit, bueno, pagar el que he pogut, que és el 30% dels meus ingressos consignat als jutjats.
0: El 30%. Clar, tu podries pagar 1.800 euros per aquest pis que deuen, no sé quants metres quadrats tenen, que estan cobrant ara.
2: Són entre 45 i 55.
0: 1.800 euros. Tu els podries pagar amb el que cobres?
2: Absolutament no. Jo sóc autònom i això representaria més del 100% del meu sou.
0: A què et dediques, Ivan?
2: Jo estic com a nivell d'idiomes, no, de l'anglès, de professor, i també a nivell d'examinador, no, d'exàmens internacionals com el Cambridge o IELTS. Així que no, tampoc és un sou molt alt. No?
0: Jo pensava ara, clar, 27 anys vivint en el mateix pis, a Poblenou.
2: Sí.
0: Quan tu entres, vas pensar, doncs aniré fent en aquest pis, no? Si no el necessiten per algun familiar. Tu pensaves quedar-te aquí en aquest pis? No t'imaginaves mai estar en una situació com la d'ara?
2: Absolutament no. Quan jo vaig entrar tot era molt bé, no? Com jo no tenia, no, mai he tingut conflicte amb la propietat, ni els administradors de finques, ni hem creat comunitat, no, a la finca. Així que jo ho veia com un pis per llarg termini. Així que, clar, però cada 5 anys o 7 anys, quan arriba la finalització del contracte, sempre tens aquesta dubte, no, de si em renovaran o no. Així que sempre hi ha aquesta angoixa, no, de què passarà.
0: Portes una samarreta del sindicat de llogateres.
2: Sí.
0: Estàs afiliat, t'hi vas afiliar.
2: Sí, em vaig afiliar quan vaig començar amb el 2019, quan vaig començar a veure que hi hauria un conflicte, així que em vaig posar en contacte amb el sindicat, i a partir d'allà milito, no, el sindicat.
0: Jo et deia ara, com has viscut el dia d'avui, el moment exacte de la votació, que tu doncs encara conservaves una mica d'esperança, però des del desallotjament, desnonament de la Mari Carmen, sí que vau tenir esperances, tu i tots els teus companys que porteu mobilitzats des d'aleshores. Vas pensar que això tiraria endavant? Més enllà de la votació d'avui, del que ha passat, quan passa i quan la gent surt al carrer i Plaça del Sol s'omple, què pensaves? És a dir, havies pensat, confiaves que guanyaves temps, sí, i que les coses sortirien bé?
2: Jo, i molta gent, jo crec que sí, que perquè havia l'ambient al carrer, bueno, per exemple, a la Plaça del Sol, i aquí també a Barcelona, no? Hi ha un clam tan fort, no? del carrer per canviar les coses, i que realment es veia que era el moment, no? de sortir amb la ràbia al carrer i demanant aquests canvis, i que era possible, no? Com va ser un cas realment tan mediàtic, no? Que era com una mica el símbol, no? de tot aquest canvi que fa falta. Així que molta gent tenia molta esperança de que com a mínim aprovarien aquests decrets, no? que són de mínims, realment per nosaltres són de mínims. Així que ni tan sols això, no? ha sigut possible.
0: Ivan, què faràs ara? On te'n vas?
2: Ara tornaré a l'Assemblea a Plaça Catalunya i després demà anirem a la manifestació que està convocada a l'Hospitalet, no? Així que i cap pot ser a la vaga general.
0: Ivan, et desitjo molta sort. Seguirem el teu cas.
2: Moltes gràcies.
0: Sort de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Mira, ja que deies, ara podem connectar amb la Plaça Catalunya, on dimarts van començar a plantar-se aquestes tendes, eren 10, i vam ser allà al balcó, ara s'han multiplicat, moltíssimes n'hi ha. L'Àlex Calatrava fa estona que està seguint l'assemblea. Àlex, què tal?
3: Hola, Anna, què tal? Doncs sí, l'assemblea ha començat fa uns 40-50 minuts ja, i la veritat és que és una assemblea molt seguida, són centenars i centenars de persones. Jo estic gairebé ja quasi a la carretera, perquè ocupen tota la vorera de tantes persones que hi ha molt de seguiment. Sobretot, la idea més repetida avui en aquesta assemblea és la d'una vaga general. Aquesta és la idea que no paren de repetir, per cert, tots amb les armilles o amb també mocadors taronges del sindicat de llogateres, i que han repartit aquí entre els assistents. Com deia, la idea és vaga general. Sentim a Enric Aragonès, el portaveu.
4: Per això hem fet una crida als centres educatius, que es facin assemblees per començar a preparar la vaga, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
3: Amb tot, també s'ha de dir crítiques als sindicats laborals.
0: Sí?
3: Sí, havia força crits contra els sindicats laborals, perquè consideren que no s'impliquen prou i cal veure si donaran suport a una vaga general. Amb tot això, Anna, tinc amb mi el Víctor. Ell és un jove que l'he vist ara, que porta la motxilla, que va carregat amb les coses per sumar-se a l'acampada.
0: Ah, sí?
3: Sí, el tenim aquí. Víctor, per què avui et sumes a l'acampada?
5: Bueno, bona tarda, el primer de tot. Jo crec que avui és un dia clau, no perquè ens hagin negat el dret a viure en un habitatge digne, sinó perquè aquesta situació porta extenent-se molt i molt de temps, i crec personalment que estem farts. Com a la població en general estem farts i no podem aguantar més aquesta situació.
3: Escolta, Víctor, a casa què han dit quan els deies que marxaves a acampar aquí a Plaça Catalunya?
5: Realment, si sóc sincer, he intentat no dir-ho perquè sabia les conseqüències, sabia que jo crec que encara no estem del tot conscienciats en termes generals, i crec que la imatge val més que les paraules i prefereixo que vegin i no dir.
3: I ja l'última pregunta. Avui, com has viscut aquesta votació dels decrets?
5: Indignació, sobretot, molta indignació per les famílies que no arriben al mes, no? Per la gent que no es pot permetre un habitatge digne, i per tota la població que viu a aquest país, que es mereix un habitatge digne, la veritat.
3: Doncs ja ho sents, Anna, les paraules del Víctor, un jove que s'assuma avui a l'acampada.
0: Gràcies, Àlex. El que s'ha estat comprovant és que hi ha gent que no està ni afiliada al sindicat, és a dir, que s'està apropant gent de tota mena. No cal estar al sindicat de llogateres, no?
3: No cal estar al sindicat de llogateres, però sí que és veritat que el merchandising, per dir-ho d'alguna manera, sí que el reparteixen. Tots van amb la seva armilla o amb el seu mocador taronja del sindicat de llogateres, però no tots estan afiliats i tampoc tots formen part de l'acampada. Molts venen per sumar-se a les concentracions que hi ha també aquesta tarda a l'Avinguda Meridiana i també a Plaça Espanya.
0: A Plaça Espanya. Demà, ara em feia al·lusió l'Ivan, també en Víctor, ja ha convocat aquesta gran manifestació a l'Hospitalet. Quins detalls tens d'aquesta manifestació, Àlex?
3: Sí, aquestes concentracions que es faran a l'Hospitalet són unes concentracions que es faran sobretot per recordar també a l'Olga i al Javier, que els dos doncs, es van treure la vida perquè van ser desnonats de la seva casa o dels seus locals. Són concentracions que estan planejades per demà.
0: Àlex, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Una abraçada. Laura Pons, com estàs?
6: Hola, Anna.
0: Ara estava dient sobre la manifestació que el balcó se'n va a la Florida dimarts. Podrem parlar amb l'alcalde i crec que serà una conversa interessant.
6: Segur.
0: Jo penso que a aquesta hora hauríem de fixar-nos, posar l'accent en la vessant política i en el que ha de passar en els propers dies, perquè ja sobrevola el fantasma de les eleccions, ho hem anat dient. Laura, per on comencem? Perquè sabem que el president del govern ha decidit prendre's uns dies per reflexionar. Vol analitzar si cal avançar les eleccions.
6: Sí, això és el que ens diuen fons de Moncloa, Anna, que apunten que l'executiu socialista vol prendre la temperatura, vol analitzar quina és la reacció social a la votació que s'ha produït avui al Congrés, així que Sánchez el que vol és mesurar la pressió, la força d'aquestes manifestacions que s'han de produir aquest cap de setmana als carrers per després prendre la decisió de si convocar o no eleccions. Això sí, les mateixes fons, però, fan una crida a la calma, van amb peus de plom, no volen fer cap pas en fals ni tampoc decidir cap acció precipitada.
0: Clar, és una reflexió, Laura, que Pedro Sánchez farà aquest cap de setmana, mentre els partits posen la maquinària electoral en marxa. Tots preparats pel que pugui passar.
6: Sí, tothom a punt, Anna, perquè bueno, aquest cap de setmana Pedro Sánchez ha de prendre aquesta decisió i el que podem fer ara a aquesta hora, Anna, si estem la, és fixar-nos en els partits catalans, en Esquerra i Junts, per entendre en quin moment els hi arriba aquesta decisió.
0: Comencem per Junts.
6: Sí, doncs a Junts, clar, la decisió d'avançar les eleccions arribaria en una setmana clau per Carles Puigdemont, perquè dimarts que ve, el dia 6 d'octubre, quan tu estàs, com deies, a l'Hospitalet, és quan el Constitucional s'ha de pronunciar sobre l'amnistia de l'expresident i recordem que és el Suprem qui té l'última paraula i el Suprem ja ha dit, o sigui, el del Constitucional anirà al Suprem i el Suprem ja ha dit que tan bon punt tingui la sentència del Constitucional, si aquesta sentència és prou clara, aplicarà l'amnistia de forma ràpida. Així que venen unes setmanes frenètiques a la política catalana i més si coincideixen amb unes eleccions espanyoles, perquè, Anna, no és el mateix fer campanya electoral amb Puigdemont a Waterloo que amb l'expresident ja fent campanya des de Catalunya i passejant per tots els pobles i ciutats 9 anys després d'aquell referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
0: Déu-n'hi-do, Laura. Això pel que fa a Junts i a Esquerra, tenim clar que el candidat serà ja Gabriel Rufián.
6: Bueno, tothom té coll avall que Rufián serà el candidat, tot i que no s'ha oficialitzat. De fet, Anna, tu saps que hi ha hagut tibentors entre Rufián i Junqueras perquè el portaveu d'Esquerra a Madrid feia campanya per fer aquesta plataforma forma d'esquerres a nivell estatal i Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, hi estava en contra i per això que hi havia aquestes tibentors. Però és cert que el debat sobre la plataforma de Rufián s'ha anat desinflant, ja no està sobre la taula i per tant, si res es torça, Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana. Un Rufián que avui l'hem vist especialment enfadat, sobretot amb Junts, amb Míriam Nogueras, i això sí, feia aquesta advertència a Pedro Sánchez de cara a l'avançament electoral.
7: Que no hay nada a la izquierda del PSOE votable, hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto. Cabeza fría.
6: Cap fred, deia Gabriel Rufián, perquè ara mateix a l'esquerra del PSOE hi ha Sumar, però clar, Yolanda Díaz ja ha fet aquest pas al costat, no serà la candidata, i s'ha de veure com s'acaben configurant les forces d'esquerra, s'ha de veure què fa Izquierda Unida, què fa Comuns, què fa Compromís o què fa Podemos. Sabem que Irene Montero vol ser la candidata de Podemos. També hem vist a l'exalcaldessa de Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, recuperar el focus aquests dies.
0: No ho ha confirmat, no?
6: És cert que Ada Colau encara no ha confirmat si vol presentar-se i vol ser candidata a les generals. En tot cas, Anna, aquesta era l'advertència de Rufián a Sánchez. Atenció, perquè això de convocar eleccions pillaria una mica amb el peu canviat perquè no hi ha un lideratge clar a l'esquerra del PSOE i això creu Rufián que ho fa més difícil a l'hora de sumar per tenir aquesta majoria per arribar a la Moncloa en cas de convocar eleccions.
0: Gràcies, Laura, per aquesta foto general. Veurem com acaba tot això. S'us pot girar feina el cap de setmana?
6: Sí, a partir de diumenge, jo crec. O sigui, crec que demà el que farà
0: Sánchez... És a dir, no te'n vas enlloc.
6: No, em quedo per aquí, per sort. El que farà Pedro Sánchez, jo crec que demà, és calcular aquest pols als carrers, veure la musculatura d'aquestes manifestacions, i a partir de diumenge, dilluns, això és el que es diuen els corrillos, entre aquestes converses de periodista...
0: Bullen els
6: sí, els xats. Els xats ja comencen a bullir de... Bueno, tenies plans de cara al novembre? Doncs molt bé, ves... Més buidant l'agenda.
0: Gràcies, Laura.
6: Vinga, vosaltres.
0: Descansa el que puguis.
6: Merci.
0: Aquest ha estat i és un dels escenaris destacats del dia. L'hem anat explicant punt per punt. L'altre escenari del que hem d'estar pendents, les pluges torrencials. Ganes tenia jo de parlar amb en Jordi Carbó. Carbó, com estàs? Hola, Carbó. No, l'hem perdut. Vaig amb l'Eva, Eva Hidalgo, periodista de CIR Tarragona Ràdio Reus. Hola, Eva.
8: Anna, hola, què tal? Bona tarda.
0: Com estan les coses? T'he escoltat explicant matí, migdia, ara no sé si hi ha algun punt destacat del que haguem d'estar pendents.
8: Doncs ara, bàsicament, és començar a fer recompte de tots els estralls d'aquestes pluges. Han caigut més de 270 litres, atenció, en alguns punts, en menys de 24 hores. Els bombers han rebut fins aquesta tarda més de 300 avisos i una de les principals intervencions doncs, ha estat el salvament de 29 persones que havien quedat atrapades aquest matí a dins dels seus vehicles. A Tortosa hi ha hagut una vintena de desallotjats de dos edificis del centre històric que presentaven danys estructurals, que han anat a casa de familiars o bé al centre d'acollida que s'ha obert per a l'ocasió, que no és l'únic, perquè també se n'han preparat dos més a altres municipis. La mobilitat doncs, continua sent complicada, continua tallada la C12 en diversos punts i, de fet, el barranc de la Galera ha desbordat aquesta via entre Tortosa i Amposta i ha malmès la recentment inaugurada extensió de la Via Verda. Aquest és un fet doncs, relativament recurrent, malauradament, cada vegada que plou molt fort. A les estacions de tren ja s'ha restablert la R16 de Rodalies, entre Tarragona i Tortosa, poc abans de les 4 de la tarda, i ara el que queda és aquesta restricció de la mobilitat interurbana fins a les 8 del vespre, tal com ha anunciat Protecció Civil, doncs quan ha aixecat el confinament al migdia del Baix Ebre i al Montsià, ha dit es pot sortir de casa, però no sortir del municipi com a mínim fins a les 8 del vespre. Aquesta és una mica doncs, la darrera hora i com estan les coses ara a les Terres de l'Ebre.
0: A destacar, important, hi ha hagut rescats, ara ho deies, per sort no hem de lamentar cap víctima, Eva, això està bé, vol dir que la gent està més conscienciada i a casa.
8: Sí, de fet els alcaldes ho diuen i ho remarquen molt, que la gent està doncs, molt, molt conscienciada a les Terres de l'Ebre perquè plou sobremullat i anem aiguat per any gairebé, aiguat per tardor i per tant saben molt bé les mesures d'autoprotecció que han de prendre.
0: Eva Hidalgo, periodista de CIR Tarragona, Ràdio Reus, gràcies.
8: Gràcies, Anna.
0: Una abraçada. I com dèiem, en Jordi Carbó, que tenia ganes de saludar-lo. Carbó, com estàs?
9: Molt bé, què tal? Bona tarda.
0: Ara mateix... Plou fort en alguna localitat?
9: Sí, hi ha poblacions ara mateix, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on plou amb força. Surten nous xàfecs al delta de l'Ebre, en concret al Montsià. A la Ràpita ara mateix està plovent amb molta intensitat. A veure, la reflexió seria no baixar la guàrdia, però el pitjor ja ha passat, perquè ja no repetiran les tempestes d'aquesta passada matinada. Recordes que dèiem que havien de ser persistents?
0: Sí.
9: S'han quedat ancorades allà al delta de l'Ebre i per això han pogut deixar aquestes grans quantitats d'aigua. El que passarà a les pròximes hores és que sí que hi haurà tempestes a aquest entorn del delta de l'Ebre, però poden durar mitja hora, una hora, deixar molta quantitat d'aigua, és a dir, com plou sobremullat, igualment haurem d'estar molt atents, però en principi no s'haurà hauria de repetir la situació de la nit passada. Això pel que fa al delta de l'Ebre, però és que la resta de Catalunya, demà, a la tarda, sobretot, tindrem xàfecs a qualsevol comarca, alguns de forta intensitat, però de curta durada, i la situació es pot complicar més al llarg de la matinada de diumenge i al llarg de diumenge a la línia de la costa, on tornarien pràcticament tot el litoral nord de Tarragona, Barcelona i Girona.
0: És a dir, tot el litoral.
9: Sí, sí, però veus, aquest cop quedaria al marge el Delta de l'Ebre.
0: Val.
9: Sol passar això, eh? Quan és molt actiu el Delta de l'Ebre, no ho està en la resta del litoral i a la inversa. Doncs això és el que passaria. Resumint, demà a la tarda xàfecs, però en principi no seria una situació problemàtica. A partir de la matinada de diumenge, de llarg de diumenge, sí que existeix el litoral nord de Tarragona, Barcelona i a la Costa Brava, estones més a l'interior, fins al perlitoral, hi haurà de nou tempestes d'aquestes que descarreguen molta aigua, en poca estona, para, però després hi torna. Amb temperatures al cap de setmana, que es mantindrien semblants a les d'avui, no farà calor, però tampoc caldrà abrigar-se massa. Sí, sensació de fresca en els moments que plogui més.
0: Carbó, gràcies per la feina.
9: Que vagi molt bé, salut.
0: Una abraçada. Una de les localitats més afectades és Ulldecona. Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Alcaldessa, surt d'una reunió amb la coordinació d'emergències. Sí. Com preveieu les properes hores? Ara deia en Jordi Carbó, el pitjor ja ha passat, però heu quedat bastant afectats amb aquesta pluja torrencial.
10: Sí, el problema és que som conscients que el pitjor ja ha passat, és una bona notícia, però només que plogui, per poc que plogui, al llarg de les properes hores o la propera nit matinada, el terreny ja no absorbeix més aigua, i està tot anegat, per tant, a poc que plogui podem tindre més problemes encara.
0: Quin ha estat el pitjor moment del dia, alcaldessa?
10: Bueno, jo crec que ha sigut la matinada. A partir de les 7, les 7 del matí fins a les 11, més o menys, que ha hagut moments que damunt ens hem quedat sense cobertura de telefonia mòbil, que és una afectació recurrent cada vegada que tenim una emergència d'aquestes característiques, i hem patit, la veritat és que ha sigut una nit terrible i un matí molt, molt complicat. Per sort, també tenim una bona notícia, que és que per primera vegada en els últims anys els cossos de seguretat i emergències, tant bombers com Protecció Civil, Creu Roja i Mossos d'Esquadra, han pogut arribar a Ulldecona, perquè les diferents actuacions que s'han fet a algunes carreteres han permès que no ens quedéssim aïllats com a tres vegades.
0: Ah, això és una bona notícia. Tant, ara, estàs sense el servei de telefonia, deu haver estat exasperant per gestionar
10: molt,
0: el caos.
10: Molt, perquè sí que és veritat que a nivell de cossos de seguretat i emergència tenen les emissores de la xarxa Rescat i no hi ha problema, però a nivell de coordinació de l'emergència local, penseu que havíem d'anar inclús des d'una casa a l'altra, d'un regidor o del cap de la brigada o de qui sigui, tocant timbres, com aquell qui diu, per poder-nos parlar, i això és, ja et dic, molt, molt complicat de gestionar una situació d'aquest tipus.
0: Tocant timbres, eh?
10: Sí, sí, literal.
0: Ets alcaldessa d'Ulldecona des de 2015, havies viscut algun temporal d'aquesta magnitud?
10: No, n'he viscut molts, uns quants, alguns de molt complexos, a més, el de l'any passat, el del 2021, el del 2018, però este ha sigut molt fort, sobretot perquè ha tingut una durada molt llarga, han sigut moltes hores de molta intensitat de pluja. Per sort estàvem molt preparats i hem aguantat 10-12 hores bé, però a partir de les 12 ja hem començat a patir. I la veritat és que és un agotament no només per part nostra, sinó també per part de la ciutadania afectada, que per sort estava molt conscienciada i ha fet tothom el que calia, però la veritat és que sí que és una situació molt desesperant.
0: 6 persones evacuades i els aiguats també han afectat a les granges d'animals, que no ens en oblidem, que aquest és un balanç, això sí, bastant negatiu.
10: Sí, tenim 6 persones que han hagut de ser evacuades per bombers, altres que han sigut desallotjades de les seves cases i han pogut sortir, però per sort estan tots bé, més enllà d'una atenció mèdica per hipotèrmia, tot ha quedat en una cosa lleu. Sí que és veritat que tenim també afectacions a fàbriques del polígon industrial Vall de Pins important, i també moltes afectacions a explotacions ramaderes i granges d'animals. Cavalls, ovelles, ara mateix estem buscant un lloc per a traslladar un ramat d'ovelles que està a la granja inundada, cabres, pollastres, hi ha diferents animals de granges afectats, i estem també treballant en la delegació del govern a través dels agents rurals i demés per veure com podem fer-los arribar el menjar i el que necessiten.
0: Doncs alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ànims, gràcies per atendre el balcó i aviam si avui podeu dormir més tranquils.
10: Esperem, moltes gràcies.
0: Una abraçada.
10: Una abraçada, gràcies.
0: Anna Palet, graderia del balcó, avui vas més tard que mai.
11: Avui més tard que mai, però començarem a l'hora de sempre, a les 8:30, dos quarts de nou, en aquesta cita no fallarem, per explicar-vos moltes coses, entre algunes d'elles que el Barça de bàsquet està jugant ara mateix, partit d'Eurolliga, de fet està en el segon quart, queden 7 minuts i 30 segons perquè acabi, i està guanyant el Besiktas Turc 22-27, per tant, de moment, el Barça amb el resultat a favor en aquest partit. Tindrem protagonista de luxe, Cata Coll, la portera del Barça, una conversa gravada aquest matí a l'estadi Johan Cruyff, i la podrem escoltar en aquestes declaracions exclusives per la graderia del balcó. Repassarem com està Rafinha, escoltarem tant a De La Fuente com a Marc Cucurella, que demà juga la selecció espanyola amb un bon grapat de jugadors del Barça encara per allà, i a veure si en mitja horeta podem repassar tot això.
0: Doncs gràcies, Palet, t'espero a quarts de nou.
11: Una abraçada.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara som dos quarts de vuit d'aquest divendres 2 d'octubre. Claudio, què ha de sonar?
12: Sting.

0: Sting va néixer el 2 d'octubre del 1951 i, per tant, avui fa 75 anys.
1: Oh, felicitats a l'Sting. No podies haver triat una cançó més bonica per començar.
0: És la que més m'agrada d'ell. Celebrarà el seu cumple avui, d'aquí una hora exacta, al Drury Lane Theatre de Londres. Quedaven entrades aquesta tarda.
1: O sigui, ho celebra cantant.
0: Entrades a 70 lliures, la més barata. No estava malament. No arribem d'aquí una hora.
1: No.
0: Però demà té concert al migdia, fa matiner i vespre.
1: Tampoc arribem econòmicament, tampoc.
0: Econòmicament no, per temps sí, és cosa de tenir motivació. I queden entrades pels dos concerts.
1: Val, no? Bo saber-ho.
0: Sting, per això no es diu Sting.
1: No.
0: Es diu Gordon Matthew Thomas Sumner, val? Tot i que fa ja 40 anys a un documental, quan era famós per Police i tal, va explicar que els seus fills li deien Sting, que a ell Gordon no li ha dit ningú mai a la vida. Diu que si pel carrer li crides Gordon,
1: no et gira allà,
0: ell s'apartarà i tal, i dirà, no sé a qui li parlen. Val? Al llarg de la seva carrera ha guanyat 18 Grammys i els primers 7 van ser amb The Police. Val? La banda que va fundar tenia 26 anys, no va ser molt precoç com estrella del rock.

0: Doncs Police van ser Sting, Stuart Copeland i Andy Summers, i van ser una de les bandes de més èxit entre l'any 1977 i el 1984. I curiosament, el primer Grammy que van guanyar el van guanyar en la categoria de millor actuació de rock instrumental. De fet, el primer i el segon. El primer li van guanyar a Emerson, Lake and Palmer,
1: sí?
0: Jean-Luc Ponty i The Pretenders. I la cançó era aquesta. Va guanyar el Grammy i no canvia molt la cançó. És una mica això tota l'estona, però sembla que estava molt ben tocat. Val? Porta 40 anys de carrera en solitari, més de 100 milions de discos venuts, 14 milions d'oients mensuals a Spotify, per clàssics com aquest. Aquest Englishman in New York juga escacs, practica ioga, pilates, sexe tàntric.
1: Mira, no sé si és veritat el sexe tàntric o
0: va tenir una època als 2000 que només feia que parlar d'això, val?
1: I potser Mònica Planes diu que sí. Sí, creus que fa sexe? A mi em van dir, això és una bola que van fer córrer, i aleshores ell va dir, ah, doncs val.
2: Jo he sentit a ell fer discurs sobre
1: de
2: aquest tema. Tant.
0: Sí, sí, és sí. Que li agrada molt parlar d'aquest tema.
1: Ah, vale. Doncs em van informar malament, de veritat, jo ho tenia assimiladíssim que feia sexe.
2: No ho he comprovat, eh?
0: Doncs aquest home, que practica sense tàndric, escacs, ioga, té una mica de mala sort. Una mica de mala sort.
1: Sí?
0: Per exemple, fa 3 anys, el 2023, l'empresa Microsoft, l'empresa que va fundar Bill Gates, el va contractar durant el Fòrum Econòmic de Davos.
1: Sí?
0: A Davos al gener de 2023 el va contractar per una actuació exclusiva, un concert íntim per 70 directius de l'empresa,
1: sí?
0: Val? Pel qual, segons Wall Street Journal, va cobrar 500.000 euros.
1: Uau.
0: Val? I té molt mala sort perquè segurament el concert sonava així. Sting el 2023 sonava així. Super en forma,
1: sí.
0: Un crack, un directe increïble. Cobra sí. 500.000 euros per aquesta actuació a Davos.
1: Sí.
0: I al dia següent Microsoft anuncia que farà fora el 5% de la seva plantilla, 10.000 persones al carrer de cop.
1: Clar.
0: Clar, els treballadors estan una mica indignats. Tu recordes aquesta cançó de Police?
1: Home, i tant.
0: Doncs un cachondo acomiadat va dir, sí, vaig rebre l'ampolla i el meu missatge deia, estàs acomiadat. Va haver molta polèmica i Sting va dir que ell no sabia. O sigui, va haver un problema de relacions públiques bastant seriós dins de Microsoft i Sting no va sortir del tot ben parat d'això. Però bueno, arribats a aquest moment de la tarda, només podem fer com va fer fa 15 anys Stevie Wonder i felicitar a Sting.
3: Happy birthday, Sting!

0: Mònica Planes, 7:41. T'agrada aquesta nova sintonia?
1: M'encanta.
0: És pulp. Mira, dic la veritat, l'he escoltat aquest matí amb en Pol Valero, que estava parlant de la banda sonora de Trainspotting. Ha sonat a l'Aquí Catalunya i he dit, és que és la sintonia per la Mònica.
1: Jo considero que si tu penses que això sona a sintonia per mi, ja he triomfat.
0: Perquè és viva, és enèrgica i té una lletra una mica gambarrota.
1: M'encanta.
0: És per tu.
1: Que això pensis, que amb aquests conceptes els associis a mi,

0: teníem mòbil i que estàvem enganxats a la tele, però que n'hi havia pocs canals, diríem,
1: i
0: comparat
1: que,
0: amb ara.
1: Exacte, és a dir, una època molt diferent, estem parlant de mitjans dels 90, és a dir, l'Espanya post-Jocs Olímpics, l'Espanya post-Expo 92, d'un país que intentava ser modern però que sempre li faltava una mica, no?
0: Que es peta.
1: Exacte, amb l'arribada de les televisions privades, amb aquesta rivalitat Antena 3-Telecinco, amb dos models d'emissió molt diferents. El Telecinco venia com d'una televisió més italiana, de la televisió italiana privada, no? Amb aquest model de les mamachichos, les ballarines, l'espectacle, i Antena 3, que intentava fer un model com més de la televisió nord-americana, no?
0: Val.
1: I en aquest caldo de cultiu apareix un personatge, diria que no s'assemblava res que haguéssim vist abans, que era Chiquito de la Calzada, que tenia un èxit espaterrant i que era odiat també per molta gent, perquè, diguem que... a vegades...
0: Mira, o et feia molta gràcia o no et feia cap gràcia.
1: Exacte.
0: Això és que només he pogut veure, t'ho confesso, 4 minuts 38 segons del programa.
1: L'entradeta?
0: Ha tingut un dia com...
1: Era un dia molt intens, Anna, no pots arribar
0: minuts,
1: a...
0: Però he escoltat un dels que hi participava que deia, t'agrada o no t'agrada? I dic, sí, que he encertat, és veritat.
1: Sí, a més, va crear tot una... No sé, el que ara se'n diu viral, però no a través de les xarxes, sinó viral a nivell de població, és a dir, que va contagiar la població tot un llenguatge que jo recordo que se'n feia insuportable. És a dir, que qualsevol
0: cosa que
1: passava... Jo tinc
0: una mica que encara diu lo de la pradera, eh?
1: Sí, pecador
0: de la pradera, encara ho diu.
1: Però és que, clar, qualsevol cosa que passava en uns diàlegs absolutament quotidians, pel mig sempre sí acabava afegint el comor, no puedo,
0: a l'ataque,
1: a l'ataque, no?
0: Per la glòria de mi madre.
1: Per la glòria de mi madre. És a dir...
0: Tu creus que algun jove està dient, què diuen aquestes?
1: És molt possible, perquè quan ahir estava mirant el documental, la meva filla va estar una estona mirant-lo i li va semblar horrible, esperpèntic, no entenia l'èxit d'aquell home i realment és una altra era, no? Però, per exemple, jo recordo que en aquella època jo treballava els caps de setmana a la farmàcia del meu pare, sí, i estava de cara al públic i a vegades li deies, ostres, doncs això no en tenim, t'ho encarreguem. Comor, comor! O... Saps? O vinga, va, que et milloris, a l'ataquer, a l'ataquer! I era com que qualsevol conversa acabava tenint aquesta crossa del Chiquito de la Calzada, que era, per favor, no podem parlar normal.
0: Clar.
1: I es va arribar com a saturar una mica aquesta febre Chiquito, no?
0: El documental, per això, què t'ha sorprès? O sigui,
1: m'ha sorprès, és a dir, el títol vaig pensar que era el reclam que em va fer veure'l, perquè El otro Chiquito vaig pensar, ostres, aquí hi ha una història del Chiquito que no sabem, no? De quin otro Chiquito, és a dir, el que desconeixíem. Després veus que és un títol que té diferents significats, no?
0: Val.
1: Però aquesta part oculta del Chiquito, i això vaig dir, bueno, va, vaig a mirar què és. És interessant perquè hi ha una anàlisi d'aquesta cultura popular on triomfa Chiquito,
0: sí,
1: i és interessant veure per què funciona, quins són els mecanismes, i això ho fa molt interessant. I d'altra banda, efectivament, hi ha una història que no sabíem de Chiquito, que és el seu conflicte judicial amb Pepe Navarro i Esta noche cruzamos el Mississippi.
0: Clar, programa mitiquíssim.
1: De les nits, de Telecinco, on utilitzaven el personatge de Chiquito per crear aquest Lucas Grijander que interpretava el Florentino Fernández,
0: sí,
1: segur que el recordeu.
0: Home, i tant.
1: Que després van crear també el Crispin Klander i que representava que eren personatges que venien de Chiquitistan.
0: Chiquitistan, és veritat, me'n recordo molt, sí, Chiquitistan.
1: I a partir d'aquí hi ha una batalla judicial perquè Chiquito de la Calzada,
0: diu,
1: que es deia Gregorio, per cert, que tampoc ho sabia, se sent robat, és a dir, veu que de cop triomfa a Telecinco un personatge que li ha copiat pràcticament tot.
0: Fins i tot expressions, recordo, no?
1: Sí, sí, sí, la manera de moure's, aquell
0: que
1: ball
0: era molt curiós, aquelles passes entretallades,
1: aquelles passetes
0: com
1: estranyes.
0: Com una mena de Michael Jackson sui generis.
1: Ibèric.
0: Ibèric, exacte.

0: que li copiava la, tota la gestualitat, que li copiava, òbviament, tot el llenguatge que havia creat, i que a més li robava bolos, perquè Florentino Fernández comença a fer bolos en discoteques i espectacles, mentre Chiquito de la Calzada va veient que ja el truca menys i que no té tants bolos.
1: Clar, a més, m'explicava abans el Claudio que ell portava 2 anys només sent famós.
0: Exacte.
1: Quan de sobte li birlen una mica l'essència, i clar, no va poder ni gaudir de l'èxit, que li havia costat molt arribar allà.
0: Li havia costat molt, perquè a més és un home que va tenir moltes penúries econòmiques i moltes dificultats fins que no es va arribar a convertir en qui era. Ell era, que aquesta és la primera part del documental, que explica la història personal de Chiquito de la Calzada, és a dir, ell era un cantaor de flamenco, ell el que deia era que era un cantaor de atrás, que vol dir els que estan a les cadires del darrere, perquè davant hi ha les ballarines, com vulguem dir, les que brillen són les ballarines, i jo canto a més en aquest espectacle. Va viure 2 anys al Japó, i va tornar, però sempre era un home que cobrava molt poc per la seva feina, no?
1: Clar.
0: I ell es dedicava a cantar flamenc amb un grup de gent,
1: sí.
0: I hi havia vegades que quan acabava aquestes actuacions el que feia era explicar acudits. Que aquesta és una fórmula que, per exemple, també li passa a Eugenio, per exemple,
1: sí.
0: No? Que ell cantava amb la seva dona...
1: I després troba el qui també explica.
0: I quan acabava, explicava els acudits, no? I això és el que finalment el fa triomfar. Doncs en el cas de Chiquito, va funcionar d'aquesta manera. Clar, tu veus que comença el documental i apareix una figura que apareix en el documental d'una manera una mica pel·lícula de terror, gairebé, que és Mario Conde.
1: Mira, tenim aquest tall.
2: El dia en què intervinieron Van Esto, el primero que vino a Sevilla, el día 30, fue él. Yo le trataba de desdramatizar, pero hombre, lloraba. Y nos inventamos una historia que él contaba de unos ingleses que iban los ingleses en el coche buscando donde queda y están perdidos y tal. Y entonces uno para el coche y dice, ahí hay una persona que está ahí en la carretera, pregúntale para ir a Antequera y tal. Por favor, señor, Antequera. Y el otro le mira y dice, antes era presidente Van Esto, estoy aquí ahora recogiendo caracoles. Y con eso le quitamos el drama.
0: Clar, dius, què fa Mario Conde?
1: Què fa Mario Conde?
0: En un documental de Chiquito de la Calzada.
1: Em sembla brutal.
0: És a dir, el concepte intervenció de Van Esto i Chiquito de la Calzada tenen un nexe, hi ha un punt en què aquestes històries es troben, no?
1: Sí.
0: I clar, quan tu comences a veure tot això, dius, no en tenia ni idea de tota aquesta part de història i com ell es guanya la confiança d'unes persones que de casualitat arriben a un dels seus espectacles i a partir d'aquí li faciliten poder accedir a un càsting de televisió.
1: I acaba presentant, al cap de no massa, les campanades.
0: Al cap de
1: 3.
0: Molt poc, és a dir, en 6 mesos es converteix en tan popular que acaba presentant les campanades.
1: Jo vull anar al moment, perquè m'expliqui si ho diu el documental, com acaba aquest litigi que comença una mica, així ho denunciava Chiquito.
3: Se está empoderado de un personaje mío que yo he creado, así cualquiera, porque si tú creas un personaje, yo voy y te lo quito y sacarlo y robártelo, se puede decir, porque es que se han empoderado de él y han estado haciendo un espectáculo durante 2 años ahí por la cara. Ya no se puede tener más valor del mundo, yo no sé.
1: Utilitza se han apoderado, no?
0: Se han apoderado de mi personaje.
1: És molt greu, no?
0: És una reflexió molt interessant, perquè el Lucas Grijander pretenia ser una reinterpretació del Chiquito, igual que el Crispin Klander, que és una derivació del Lucas Grijander,
1: sí.
0: No? I a més utilitzaven aquests personatges per vendre productes, per fer publicitat, per fer merchandatge sobre aquests personatges i, per tant,
1: ells glong-glong i l'altre res.
0: Clar, en treien un rèdit econòmic d'un personatge que ells no havien creat, sinó que originàriament era de Chiquito de la Calzada. I això és el que m'ha semblat el debat més interessant a nivell de documental, que és, diguem, els límits del dret de la propietat intel·lectual.
1: Clar.
0: És a dir, fins a quin punt un personatge que és teu i que ha triomfat tant i que s'ha convertit en cultura popular, cultura pop, sí, diguem, perquè sí, és una cultura televisiva, però que crea un, entra en un nivell de simbiosi amb l'entramat social. Fins a quin punt pot ser teu? És a dir, hem de parlar de plagi, hem de parlar d'inspiració, hem de parlar de reapropiació, és una versió, és una paròdia, és una còpia,
1: És una jeta monumental.
0: És una jeta monumental.
1: Clar, perquè per tu penses, bueno, Polònia, no?, explotar els seus... Uh-huh. Allò és un programa d'imitacions, però que se'n faci merchandising, jo trobo d'una jeta...
0: Clar, i a més que li canvies el nom quan el que estàs fent és apoderar-te d'aquell personatge, no?
1: Clar.
0: És a dir... Li diuen que no és Chiquito de la Calzada, que és Lucas Grijander, però, en certa manera, utilitza tots els mateixos elements per l'espectacle. No?
1: Com va reaccionar Pepe Navarro? Aquí tenim un dels talls.
4: En aquel entonces inventamos una parodia de España, que era Chiquitistán, que era tierra de chiquitos. Y tenía un rey, era una monarquía. Era Chiquito primero el Fistro, que curiosamente vivía en el exilio. Lucas era el inicio de cuando nosotros empezamos a desarrollar Chiquitistán, y es, digamos, una parodia de la paròdia i de la vida xiquitista.
1: Era una paròdia, no justificació, sí. Ara era l'explicació del que ells van fer.
0: Jo crec que Pepe Navarro s'ha caracteritzat al llarg dels últims 30 anys per defensar molts cops l'indefensable i per buscar uns discursos que l'excusin de la seva manca d'escrúpols. Crec que en aquest cas hi ha molt d'això. Tot i que aquest debat és interessant tenir-lo, i que en el moment del judici, que no, potser més val que no revelem com acabi per no fer excessius spoilers, però que té a veure amb la dificultat de trobar una solució a aquest debat, crec que és interessant reflexionar sobre això, no? No sé si amb els arguments que fa servir Pepe Navarro en aquest documental, però
1: està bé que hagi participat, no? O sigui, han aconseguit que tothom parli.
0: Sí, exacte. Pepe Navarro i Florentino Fernández, que jo crec que també es dona de menys de l'èxit. Ell diu, no, només vaig fer dos discoteques. Bé, no sé fins a quin punt això és una dada que s'hauria de contrastar, perquè en una època de gran esclat d'esta noche cruzamos el Mississippi i tal, si realment va ser tan poc com diu, no? Però bé, està bé, perquè hi ha un moment que els dos personatges es troben, deixo que sapigueu, descobriu a través d'aquest documental què és el que es diuen i com reacciona Chiquito. Crec que és una manera de revisar una mica una època i una cultura.
1: T'imagines ara veure esta noche cruzamos el Mississippi? No,
0: no, quina mandra!
1: No. Dos minuts, gràcies Mònica Planes.
0: A vosaltres.
1: Nosaltres dos minuts ja estan aquí al Zotero. No marxeu.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
6: En un filtro!
5: SER Tarragona, Ràdio Reus. Restaurante Pizzeria Lamborghini, la verdadera gastronomía italiana. Pastas y más de 100 tipos de pizzas a escoger. Menú de mediodía con primeros y segundos platos muy variados por 15,90€. Fines de semana 18,90€. Menú de noche 23,50€. Restaurante Pizzeria Lamborghini, Hugo de Moncada 1, Cambrils. Disfruta también de nuestra terraza.
7: Frente a un diagnóstico de cáncer, queremos sentirnos en las mejores manos.
8: En Allianz Medical contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y con amplia experiencia, la última tecnología y los tratamientos más avanzados, con una atención humanizada y centrada en cada paciente.
7: Nuevo servicio de oncología radioterápica del Hospital Viamet Tarragona, desarrollado por Allianz Medical.
8: Programa tu primera visita en menos de 24 horas en allianzmedicaliberia.com.
9: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. El guionista més conegut del país, Edu Sola, s'estrena com a escriptor amb la novel·la El Niu i serà un dels creadors de la nova sèrie de ficció sobre els crims de Tor. Ens vindrà a veure. I també... la mixtape de Ferran Bassaganyes, i ens farem ressò del Viu Montjuïc tot un cap de setmana per descobrir la muntanya més cultural de Barcelona.
5: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.
1: Anem tancant setmana agitada, pendents d'aquestes protestes d'habitatge, la possible convocatòria electoral i pluges, moltes pluges. Així que el que millor podem fer és posar en marxa els oteros, buscar un somriure que també ens fa falta.

0: Malcom Otero, Miqui Otero, els Oteros, com esteu? Bona tarda.
1: Bé, comentant la jornada.
2: Molt bé.
0: Tan somrients com sempre. Quin gust escoltar-vos. Va, anem al gra. Quin tema ha despertat la vostra inspiració de poetes radiofònics? L'altre, és que clar, deixeu els oients enamorats.
1: Poetes de la ràdio.
0: Poetes de la ràdio. La gent després trucant. Quin llibre han dit? On podem recuperar això? No té preu, això, eh?
2: Això era una pregunta, sempre ens fem una pregunta, i la pregunta que ens fèiem avui és si ser lector, si els llibres són sexis, però en el sentit literal. És a dir, si es pot lligar amb els llibres. Jo
1: Si et donen capital eròtic al llibre, a més ara que plou tant, que tothom està a casa al sofà amb llibre i no pot sortir a lligar, em semblava que era un bon tema.
2: Ja, jo no diré el nom de un autor, perquè a més és mig amic, però jo... Hi havia un escriptor que era molt guapo, però era el guapo de les lletres espanyoles.
1: Ja sí que és.
2: I sortia per la nit i portava la Divina Comèdia a una discoteca. I jo deia, això no funciona. I funcionava, però era tan guapo que mai sabia...
0: Però el portava o no el portava? O sigui, sota el braç?
2: Sí, com si vingués... No, és que estava llegint això al parc i he vingut aquí, he sortit de copes i porto el llibre a sobre.
1: Hi ha un cercle de l'infern reservat als que surten de festa amb la Divina Comèdia.
2: Exacte.
0: Bé, jo vaig estar a Islàndia, a Reykjavik, i aleshores me'n vaig adonar als bars i hi havia molta gent llegint. Sí. Hi havia un que estava llegint la biografia de Napoleón.
1: Però molt bé. Ja està, bueno. Ja està.
0: I clar, realment atreia.
1: A quina hora era això?
0: Mira, com que allà es feia fosc molt aviat, devien ser les 6 o 7 de la tarda.
1: Uau.
0: I era atractiu.
2: Bueno, també que ja...
0: amb el gorro de llana posat.
1: Amb el gorret, eh?
0: Assegut en una taula rodoneta i el llibre obert.
1: Cafè?
0: I el va tancar perquè estava bevent i vaig veure.
1: Tassa de cafè amb les dues mans o no?
0: No me'n recordo, això. Diria que té, a més.
1: Té, encara més.
2: T'he de dir que al nord hi ha llegeixen més. Ja saps, hi ha una anècdota famosa de Julián Marías, el pare de Javier Marías, que va a Estocolm i ha de quedar amb un senyor. I li diu, el senyor que el va buscar, el suec, li diu, no, jo portaré un llibre seu. I digui, com sé que és vostè? Segurament hi ha més gent llegint el meu llibre a Suècia.
1: Saps què vull dir? En canvi, aquí no hauries de dir, seria com portar un clavell a la solapa. Si tu dius, portaré un llibre perquè...
2: Sí, no cal que diguis que sigui el teu. Sí.
1: No cal que diguis el títol ni l'autor.
0: Perquè... Un moment, i quan estàs al metro i hi ha algú llegint, és sexy també.
1: Bueno, no sé si sexy, a mi diguem, no sé, m'agrada veure que la gent encara...
0: Clar, bueno, perquè ja és tan inèdit.
1: Tot un voyeurisme, per això hi havia el perfil aquest de xarxes socials, que era Hot Dudes Reading, que era com era un perfil, crec, d'Instagram, de fotos de tios llegint en el metro, agraciats.
0: Clar, diguem, clar.
2: A mi m'agrada, jo quan veig algú llegint al metro o al tren, intento descobrir què és sense mirar ni el títol ni l'autor. Intento llegir dues línies i pensar, bé, això és literatura comercial, què estarà a fer? I em passo així 20 minuts i ja se m'ha passat el temps. Vull dir que va bé.
0: Clar, està bé. Porteu un tema romàntic, relacionat,
1: sí,
0: amb els llibres. Si ara esteu encarant.
1: Innovadors. Anem a posar
0: innovadors.
1: Una cançó dels Joan Sebastián que parla de dos que enfoquen les seves aspiracions a dintre els llibres, que viuen dintre els llibres, i després accedirem al reportatge Gonzo del Malcom, que ens explicarà.
0: Gonzo del Màxim. Vinga, del Malcom.

0: això podria escoltar, no? El,
1: sí, què diu la lletra?
0: És com un tio mirant per la finestra, una noia que està llegint. Estem focalitzats en els llibres. Les nostres aspiracions estan als llibres. És gairebé com una gent que diguem que totes les seves passions, tot això ja ho té cobert amb la lectura, no? Que és algo que podria llegir el teu senyor, que llegia la biografia de Napoleó amb el gorro de llana, no?
1: Sí.
0: Que esperava el seu Waterloo aquella mateixa nit. I tot això ve de bueno, ens vam adonar el Malcolm i jo d'una app per lligar.
1: Sí.
0: Fent servir la baza de,
1: o sigui, un Tinder,
0: la carta d'escriure, un Tinder literari.
1: Literari.
0: Una mena de Tinder literari, que n'hi ha uns quants, però el New York Times portava una peça molt llarga sobre un en concret.
2: Saps que era molt difícil entrar, perquè no vaig saber l'actar, ho vaig fer amb un VPN de Nova York, però així tot era complicat, però vaig trobar un...
1: O sigui, has fet un treball, eh?
0: No, ha fet la tasca de...
2: Al final vam trobar un que es diu, un que es pot baixar d'aquí, encara que la majoria de la gent és d'Estats Units i d'Anglaterra, que es diu Book Lovers. I aleshores jo vaig pensar, Book Lovers és perfecte, i això serà...
0: I després, llavors havia de fer-se una foto, no? Ell no podria, havia d'entrar en una identitat.
1: T'havies de crear un perfil, no?
0: Falsa, memòria, vaig dir, no podem firmar això de notari, que això és un exercici, és un exercici acadèmic o periodístic.
2: I li vaig demanar a ChatGPT, primer li vaig dir, busca'm un senyor de 40 i pico, professor de la universitat, de literatura, que li agrada molt els llibres. I em va fer una mena d'urtasun guapo.
0: En un dia perfecte.
2: En un dia perfecte. I clar, ho vaig posar al perfil i s'omplia de gent. Vaig tenir com 70 peticions en un moment i tothom...
0: Era un tio guapíssim, amb el gran Gatsby a l'escriptori en primer terme.
2: Però tot no servia, era tan guapo.
1: He vist la foto, és espectacular. Entenc el número de peticions.
0: Ningú volia parlar de llibres.
2: Distorsionava, aleshores vaig dir, bueno, comencem de zero.
1: Si s'ha d'escriure alguna cosa, poses la foto i has de dir m'agrada Foster Wallace, per exemple.
2: Sí, clar, tu dius, jo sóc un professor, no sé què, i ara mirarem el perfil que vaig posar. Però aleshores vam dir, bueno, comencem de zero, perquè això no està funcionant, perquè estava distorsionat, és que la gent ni preguntava per un llibre, anaven directament...
1: Et vas enlletxir.
2: I li vaig dir al ChatGPT, vull un personatge una mica grassonet, una mica calvo, està perdent el cabell, és interessant, també ple de llibres, també és professor universitari, que tingui com cara de bona persona. Vaig pensar un perfil una mica menys, perquè aquest que veia ja el veies que era un fucker, el veies a 1.000 quilòmetres i ja veies que aquest senyor...
0: Tot i així, la foto aquesta retocada... No sé, emanava la mateixa olor eròtica del
1: Malcolm. No volien llegir, volien una altra cosa.
0: Per entendre'ns, el Malcolm, fins i tot amb una identitat falsa, entra en un Tinder literari i sona això. Només entra, comença a sonar això.
3: I've heard people say that...
0: Sí? Veus? O sigui, el Malcolm entra i diu... Hi ha gent que diu que massa d'algunes coses és dolent per tu, baby, però no. No, jo no penso mai això. He llegit molt, hem compartit molt i hem fet moltes coses al llit. Mai és suficient per mi. Mai no hi ha suficient per mi. Mai no és suficient, baby. Llavors el Malcolm entra, diu hola, i comença a sonar aquesta música. Així s'aixequen, els llibres cauen, els punts de llibre cauen.

0: Aleshores...
1: Segueix, eh?
2: Entrem,
3: jo em faig un perfil on dic que soc professor universitari, que m'agraden molt les llibres, que m'agrada viatjar i que ho dono tot per una bona conversa. Aquest era més o menys el perfil.
2: No? Molt fi, eh?
3: Sí, no volia, perquè tampoc volia enganyar ningú. Aleshores, bueno...
1: Sí, soc a la biblioteca, però m'agrada viatjar.
3: Sí, sí, una cosa que tal. Aleshores, em contesten... Al principi trobem gent molt trista. Sí. Algun perfil una mica dalt, hi ha una que diu I'm fat and broke, que és el seu perfil,
2: sí.
3: I diu soc vídua perquè s'acaba de morir la meva dona i només vivia de la seva pensió.
1: I dic, joder. I estic trencada, no?
2: No, era una... Realment, hem fet la conya i hi ha moments de conya, diguem, en l'aventura del Malcolm, però... Amb l'aventura, ha sonat fatal, això. Sí. Amb el treball periodístic del Malcolm.
3: Paula,
2: amb el treball, bé, va fer...
1: L'aventura metafísica, que
2: però...
1: no...
2: Però realment, per moments, era una finestra a la tristor més absoluta.
3: Sí, hi ha gent sola...
1: Què més? Què més?
3: Clar, hi ha molta que diu, en un perfil diu, si t'agrada el monstre taronja, Trump... Sí. No vinguis aquí. Vull dir que hi ha com molta cosa...
2: Molta fan del fantasy, no?
3: Molta fan del fantasy, romàntica la majoria. Bueno, vull dir que no...
1: El Dark Romance, no? M'han parlat algú l'altre dia del Dark Romance.
3: Clar, aleshores trobo una persona que li agrada Kafka, que es diu així com Kafka Reader o Kafka Lover. I jo dic que, bueno, ja tenim... Aquí ja, això és literatura, no? Podríem entrar a tal. Aleshores...
1: I comenceu a xatejar.
3: Aleshores, jo li explico amb ella. I li dic, bueno, el seu perfil diu, estic farta de cites, diu ella, però crec que aquesta app, com que està centrada en llibres, potser és la bona. I jo dic, va bé.
2: I la, jo sí, dic, una dona de 60 anys, com sí, molt atractiva.
3: Guapeta, sí. I dic, jo dic, soc nova, a tot, jo no volia enganyar ningú, era una mica, bueno, estava enganyant, però no tant. Dic, soc nova en això, així que no sé ben bé fins a quin punt la gent sol ser directa per aquí. Veig que ets lectora de Kafka. Sempre ha tingut una predilecció especial per contemplació. És un recull de contes. Però encara més per un metge rural, que és un altre recull de contes. En particular, un fratricidi. Se m'ha quedat a dins. Un rat tan fosc i inquietant. L'has llegit? I això li dic jo, com intentant despertar una conversa literària. Li parto un recull de dos reculls de contes per no parlar de metamorfosi o del procés, una cosa que vull dir que... I aleshores, per veure que, a veure si començava, i diu ella, i jo li pregunto, l'has llegit? I ella contesta, no l'he llegit. Què tal si fem un cafè i parlem de llibres?
2: Fem cafè com a eufemisme, clarament.
3: Clar, sí. Perquè jo poso que visc entre, en el meu perfil posava que visc entre Nova York i Londres. Va, per tenir, perquè hi havia gent d'Anglaterra i d'Estats Units per veure que... I diu, ets a Londres aquests dies? I clar, diu, bueno, no...
1: Llegim junts.
3: Clar, un altre, li dic... Aquesta li dic, bueno, comença igual, no sé com funciona això, soc nou, tal, i li diu, he vist per una llista de les últimes lectures seves, he vist que tens una barreja entre llibres clàssics i llibres més contemporanis. No sóc molt fan de la història contrafactual, però sí que em va agradar Resistance, un llibre del que parlava. I per tirar una cosa, dic, perquè havia sortit malament d'un altre chat, li dic que havia sortit aquest llibre, i dic, acabo d'acabar a les correccions de Jonathan Franzen. Té 25 anys, però encara la trobo absolutament brillant. L'ha llegit? Resposta. Jo sempre a l'literari, eh? I haven't read it. No l'he llegit. Però com que ets professor universitari, I'd be delighted, m'encantaria que m'expliquessis tot el que saps.
2: Quedem per un cafè?
1: Ningú ha llegit res.
3: I dic, no ho dic en el sentit dolent, em diu ella, in any other way. Soc una persona curiosa. I sí, arribem a alguna cosa més, doncs benvinguda. Soc la persona perfecta per tu.
2: Aquí ningú volia parlar de
1: ningú
2: llibres.
1: Parlar de
2: era l'excusa.
1: Però l'aplicació està feta per això.
3: Sí, però jo, clar, i a més que jo intentava, no, clar, jo no volia perquè aquesta gent està, perquè hi ha molta gent solitària i alguns perfils que fan pena, realment. Jo no volia ser un tio que se'n riu d'aquesta gent. Aleshores, jo intentava sempre portar aquesta conversa, perquè tinc com 10 més, a lo literari.
1: Tens com 10 més.
3: Sí, hi havia una, era en el perfil guapo, que em diu una senyora em diu, soc del poble més lleig dels Estats Units, que de fet era una ciutat, que era Wichita, i però per evadir-me llegeixo llibres. I la meva pregunta és, quins llibres?
1: Quins llibres, clar.
3: I em diu, 50 ombres de Grey.
2: Tot anava molt ràpidament.
3: I diu, ui, no.
1: I si t'arriba a dir l'Ulisses, que tu que n'ets expert?
2: Bueno, no, no, que digui amb el nickname que va entrar.
3: Clar, el primer vaig entrar en Leopold Bloom.
1: Ah, clar, que ho he clavat, no ho sabia,
2: no, m'has clavat, clar, a la mínima ja volien quedar amb ell.
3: En el segon vaig canviar, ara miraré quin era, però vaig canviar el nom perquè ningú em... Clar, perquè ja havia, era una altra persona.
1: Però t'has ficat en un embolic i ara et buscaran fins a...
2: Apareixeran aquí, a la porta de la SER, d'aquí res. La fan de 50 sombres de Grey. Però és que realment sí que es notava. M'ha estat ensenyant com els perfils de les... Que, per cert, allò era com un club de lectura. Només hi havia dones, no hi havia homes apuntats.
3: Sí, no, perquè si tu poses en el perfil que ets heterosexual, només surten
2: directament
3: dones. Si poses que ets bisexual, surten també homes.
2: Però sí que estan, per exemple, els perfils biogràfics i d'interessos i tal, he de dir que sí que estaven escrits fins i tot els que pertanyien a gent, diguem, amb històries molt tristes, estaven escrits amb molta gràcia. Sí. Això, amb això sí era diferent. La gent no parlava de llibres, però sí hi havia una certa traça per escriure.
1: Clar, i nicknames, tu que dius que et vas posar Bloom, però n'hi havia de divertits, d'algú que s'hi posava, amb noms literaris?
3: No, noms literaris no. O sigui, hi havia alguna que era això, lectora de Kafka, que és com una lectora de Kafka, com si fos una cosa molt, molt, saps, molt exclusiva. Però no, la majoria de gent es posava, alguna que posava Lonely Heart, coses d'aquestes, no? Sí. Cor solitari, algunes d'aquestes que eren més tristes.
1: Però fa pena que sigui sí, tanta tristesa. Witch,
2: no? Una deia bruixa humanista amb sobrepès. No ho dic amb ganes,
1: no,
2: diguem,
1: no,
2: de...
1: No, ja ho sé.
2: No, dic que realment és una descripció finíssima, molt econòmica i molt fina.
3: Sí, ho feia, ja, bruixa.
1: I molt honesta, i molt sincera.
2: Sí, jo sí que...
3: Pel roja.
2: Això sí que he vist com una certa, pues això, sí, traça, sí, en escriure.
3: No, perquè molts eren lectora, o sigui, lectora i escriptora, deien. Saps que a tots, sí, m'agrada escriure. Saps? Jo crec que també alguns havien fet aquests cursos de literatura creativa. Saps? Era gent que estava com interessada, el que passa que és veritat que la majoria llegia fantasy, romantasy,
1: sí,
3: romàntica, fantasy, chiclit, era una mica... I hi havia una cosa, clar, com que jo he entrat en aquests perfils, he notat una cosa molt lúbrica, com heu vist, però era una mica com la versió adulta, madura, del Wattpad, que també és una cosa pels joves, però també molt, molt lúbrica, més tòxica, i aquí tal, i gent com, clar, molta vídua, molta gent, clar, i molta gent que viu...
2: Molta gent sola, molt sola, sola.
3: Molt sola, sola, sí, vull dir, els meus llibres i els meus gats...
1: M'està fent pena, eh?
3: Sí, però hi havia una...
2: Sí, no, és que ens vam apropar com a la cosa amb ganes de riure, i realment sí que era una finestra, i també com una mena com de resum hiperconcentrat de com es veu la literatura al món, com a fetitx, perquè jo llegeixo, m'agraden molt els llibres,
1: però en realitat però no vull quedar per llegir Kafka plegats.
2: En realitat el que passa plegats. És que estic sola, o sigui,
3: clar,
2: estic sol.
3: Hi havia una que deia, tinc llibres, dos gats, però tinc un raconet per tu. Ah. O sigui, era el perfil, no era per mi concret, era en general, i deia el món, saps què vull dir?
1: Però, sí. Malcolm, com acabaràs aquesta història? Perquè ara... No. Ara, que...
3: ara em deslingui. Ara no, sí, sortit, perquè ja. A més m'he hagut d'obrir un mail que no és el meu...
1: Ara aquestes dones diran, m'han fet ghosting, m'han fet pensar, ets un professor universitari...
2: No, perquè... Guapíssim, clar, estan somiant encara amb ell.
3: Sí, clar, però això jo no volia... O sigui, no he volgut dir, quedem, ni que guapa ets, ni res. O sigui, jo volia com parlar de llibres perquè s'entengués una mica, perquè... Clar, perquè això també ve d'una... Hi ha una frase molt famosa de John Waters, sí, que es venen les samarretes que et compres a la llibreria Strands de Nova York, que diu que si vas a casa d'algú i no té llibres, no te'l follis, no? Literalment. Mm. Aleshores, aquesta és la idea de que llegir és sexy, no? I com que han canviat les coses i ara els artistes tenen clubs de lectura i no sé què, pensàvem si és que realment t'aporta valor eròtic ser lector. Jo crec que...
1: Què creieu vosaltres? Sí, aporta.
2: Depèn de molt, molt de en quina situació. I jo crec que estem en un punt que realment la gent no veus llibres al carrer, sobretot a Barcelona, vull dir, a Catalunya. A altres països sí que els veus. O sigui, Alemanya especialment, o Itàlia, França, molt. O Anglaterra, però amb llibres normalment molt dolents. Però no, jo crec que ara mateix estem en un punt més semblant a l'anècdota d'un altre escriptor del Chester Himes, que quan van entrar a la presó, un escriptor negre que... Van fotre a la presó el d'autor d'Un ciego con una pistola i altres, sí, novel·les molt bones.
1: No conec.
2: Boníssim. Una literatura negra com còmica, increïble. I quan va entrar a la presó, era el primer cop que entrava, no sabia què fer, perquè no l'ataquessin, i el que va fer va ser obrir un llibre. Va dir, en una presó, si obro un llibre, pensaran, aquest tio està zumbat, què fot amb un llibre?
1: No, clar, no l'emprenyarem.
2: I era la seva manera de dir com... I crec que estem en un punt ara mateix que si treus un llibre a casa i l'amagues com una pistola, no?
3: Sí.
2: No, en alguns jocs et pot donar un cert capital eròtic, jo... la gran majoria crec que no.
3: Estic recordant una anècdota en un lloc de Madrid, que és el Coc, que és un lloc quasi com que té traïció literària, perquè la fira, la gent va molt a aquest bar de Madrid. Hi havia un escriptor molt famós d'aquí de Barcelona, en aquell moment encara bevia, i se li va apropar un fan, no? Així, un passat. I aleshores aquest escriptor... agafava el llibre, que era un llibre de Gogol, i feia va de retro, i apartava el passat amb un llibre de Gogol, i era una escena que sempre recordaré, perquè era tot molt delirant.
1: Estava pensant en Dua Lipa, no? Personatges que són superfamosos, que ara intenten, no? I que animen a tothom a llegir.
2: No, jo sé, per exemple, que la Dua Lipa sí que deu ser molt lectora i ho fa d'una manera bastant honesta.
1: No s'arriscaria,
2: si no. No té tanta, diguem, necessitat, i sí que hi ha gent com... amb molt tirón, que aprofita per... I ha servit, mira, va fer el llibre de la Lana Portero i va funcionar superbé. I també passa això de la Shakira, no? Que ho havíem parlat també, que en el seu festival aquest macro té un racó com de... que això també ho podem... Jo he anat molts cops com els típics festivals musicals que conviden a dos escriptors per una xerrada enmig dels concerts i és sempre una cura d'humilitat increïble. No et fot cas ningú, perquè clar, estan votant davant d'un concert que has de fer tu llegir, parlant d'un llibre. I, tu només
1: això
2: parles...
1: Això deu ser dur de viure,
2: estàs
1: no?
2: Estàs parlant i clarament veus en la mirada, en plan, aquest no s'aixeca i agafa el micro i comença... Vull dir, no hauria de cantar. I mai acaba de funcionar del tot.
1: I volíeu posar sobre la taula un llibre de Miquita Brodmann?
2: No, això... Aquest llibre és un llibre que es titula Contra la lectura,
1: sí.
2: I fa un paral·lelisme bastant guai entre la lectura i la idea de lectura i de masturbació. Et torna més pàl·lid, fa que no surtis i no et relacionis. I per mi aquest llibre desenvolupa tota una sèrie d'idees que poden combatre molt bé amb l'eslògan aquest de lectura de que llegir és sexy o que llegir et pot salvar la vida, que no.
1: Però la conclusió...
2: Sí, que hi ha aquesta frase del Bolaño, que és boníssima, que em sembla que està a Los Detectives, a 2666, sí. No recordo, que ell parla d'un escriptor que té lectors desesperats.
1: A 2666, em sembla que és, no?
2: A 2666, no ho sé. Diu, lectors desesperats. Un escriptor no pot tenir només lectors desesperats, perquè els lectors desesperats o deixen d'estar desesperats i llavors deixen de llegir, o amb el temps només són gent desesperada. No? I fa l'efecte que el que passa en l'aplicació aquesta on s'ha infiltrat el Malcolm és que hi havia molta gent sola i desesperada, més
3: potser,
2: que molta gent lectora.
3: Potser com que això és un algoritme, potser és el que pel que he posat el que m'ha aparegut, però bueno, la conclusió és aquesta. Ara també jo et dic, si jo veig una senyora, en el meu cas, guapa, i està llegint un llibre, per mi sí que es fa més sexy, la veritat. O sigui, vull dir que se'm fa més sexy que si està jugant al Candy Crush. O sigui, això...
2: No, a mi també, i fora de lo romàntic, per exemple, de cara a una amistat o així, el codi de...
3: Bueno, però també tenim alguna cosa de què parlar.
2: El codi de senyals, diguem, que
1: clar,
2: canvia un llibre és guai,
1: des
2: de l'adolescència més que mai, que allà portar allò realment era una manera, diguem, de passejar pel món, de dir, ei, sóc aquí, podeu mirar i podem parlar, però fins i tot quan ja ets més gran, si veus algú llegint un llibre guai, sempre et pica, potser és un cabron, però o una tia indesitjable, però sempre és com una mena d'invitació a la conversa.
1: I un bon lloc per lligar pot ser un club de lectura.
2: Bueno, això...
1: O també s'hi va allà...
3: No. La majoria són dones.
2: Sí.
1: La majoria són dones.
3: Dones.
1: Sí.
3: I, clar, jo alguna vegada... Jo me'n recordo un que em van convidar per explicar la taca humana, la manxa humana de Philip Roth. Era un club d'actura. Jo no era Philip Roth, òbviament, encara que estava viu. I, bueno, era un club d'actura molt gran.
1: I és boníssima aquesta.
3: No, increïble.
1: Totes les de Philip Roth.
3: Però com... Era com de 35 o 40 persones, era molt gran. I feia moltes preguntes, t'havies de saber molt bé lliure, i eren tot dones. I en sortir... No sé, aquell dia devia estar jo amb el cervell més funcionant bé i no havia, vull dir, volia marxar i anava com amb un sèquit de 30 senyores a tot arreu i no sabia com escapar-me.
1: És que clar, eres l'home allà dins, no?
3: Exacte.
2: És que hi ha la imatge com del club de lectura que és com les classes de salsa o de ballar salsa pels lletraferits i en realitat el que et trobes gairebé sempre, jo com faig club de lectura, és a dones, és un grup de dones, però recordo una... Castelló, crec que eren com 50, semblava un format de Telecinco dels anys 90, perquè era un tio amb 50 dones esperant, aviam què deia, i allà sí que t'adones, diguem, que tradicionalment les lectores sempre han sigut dones. L'ideal és la novel·la és un gènere de les dones que per raons, diguem, polítiques i socioculturals de cada moment no hi havia moltes autores dones, però ha sempre ha estat en mans de les dones, la novel·la.
1: I perquè ens agrada més parlar de llibres, també, no? Això no.
2: Les novel·les són digressives, enraonen sobre la vida i jo crec que això té molt a veure amb les converses entre elles. Feia broma, per exemple, amb aquest club de lectura, però es donen converses molt guais, que segurament en un altre àmbit serien impossibles. No?
3: I et fan preguntes, vull dir, que són difícils de contestar.
2: Sí. A més, els clubs es fa sempre després de fer tota la promoció i realment les preguntes d'aquests clubs de lectura on se n'ha parlat molt i s'han raonat molt sempre són superinteressants i superdiferents.
1: Sí. Otero, és que hem de plegar. Quin gust en un dia com avui buscar aquest somriure. Bueno. Aquest experiment ha estat bé.
3: Sí, després et passo el link de l'aplicació.
1: Mira,
2: Leopold,
1: et buscaré.
2: El Guaperas, el
1: Barry White que si
2: del
1: no tindràs massa feina. Oteros, bon cap de setmana i gràcies.
2: Bon cap de setmana. Adéu.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
2: ¡Vamos!
3: ¡Me has tocado!
4: ¡Ole, ole, ole! ¡Ole,
2: ole, qué guay!
1: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da a repartir!
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
7: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
6: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
7: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
6: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
7: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
8: És divendres 2 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
0: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
8: Talls a la Meridiana i la Gran Via de Barcelona com a protesta al no de PP, Vox i Junts als decrets d'habitatge. A aquesta hora la Guàrdia Urbana de Barcelona està desviant els cotxes. El que sentim de fons és el so d'ara mateix a la plaça Espanya, on la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha convocat una de les dues protestes aquesta tarda a la capital catalana després de la derogació dels decrets d'habitatge.
9: Estem aquí per denunciar la situació actual amb l'habitatge, per demanar el final de l'especulació i mesures reals que el que facin sigui millorar la vida de la classe treballadora i de tothom, que no siguin especuladors i fons buitres.
8: A la manifestació a la plaça Espanya de Barcelona hi ha l'Àlex Ochoa. Àlex, explica'ns.
10: Els manifestants han tallat ja fa 40 minuts la Gran Via tant d'entrada i sortida cap a l'Hospitalet i ara es dirigeixen de tornada cap a la plaça Espanya. Ara mateix hi ha unes 400 persones encapçalades per una pancarta que diu «Cauen els decrets, bloquegem-ho tot». Van arribant a poc més manifestants i els càntics no s'aturen. Crida contra la caiguda dels decrets, a la vaga general i aturar tots els desnonaments que es poden reactivar a partir del dilluns.
8: Gràcies, Àlex. N'estarem pendents. També pendents de l'altra manifestació a aquesta hora, que és a l'encreuament entre l'Avinguda Meridiana i Fabra i Puig. La via està tallada en aquest punt, on hi ha concentrades prop de 200 persones. Un altre punt d'atenció és la plaça Catalunya, on centenars de persones acampen pel mateix motiu i des d'on aquesta tarda s'ha proposat anar a una vaga general, Àlex Calatrava.
11: El sindicat de llogateres ha celebrat una assemblea oberta a la ciutadania amb l'objectiu de decidir quines són les properes passes que han de prendre. Hi han assistit centenars de persones, moltes d'elles no pertanyen a l'organització ni a l'acampada. La idea més repetida de l'assemblea és la vaga general.
12: Per això hem fet una crida als centres educatius que es facin assemblees per començar a preparar la vaga. Als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees. A les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat. Als pobles, a les ciutats, a la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
11: És el portaveu Enric Aragonès que fa la crida a tota la ciutadania a organitzar-se.
8: També a Lleida hi ha hagut concentracions. Segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, s'han manifestat aquesta tarda 150 persones. Demà hi ha una altra protesta convocada, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, a partir de les 7 del vespre. I encara en aquest context, el programa El Balcó fa una estona li van explicar el seu cas.
13: Diuen que no has fet res. Així que la pregunta és per què et volen fer fora. I en el meu cas, bàsicament, perquè clar, van començar a fer una reforma de tot el bloc i de dos pisos per planta han fet tres.
8: Fa 27 anys que viu de lloguer al Poble Nou. En els últims dos anys ha aconseguit aturar el seu desnonament fins a dues vegades. Ara els propietaris del seu edifici estan trossejant el bloc sencer per convertir els dos habitatges actuals en tres, tal com ell explicava, que tenen previst llogar per 1.800 euros cadascun, una xifra que duplica el que paga actualment l'Ivan. I més enllà de l'habitatge, l'altre gran focus d'atenció del dia són les pluges. Perquè l'alerta continua a les Terres de l'Ebre, on aquest vespre les tempestes es poden intensificar. En alguns punts han caigut més de 270 litres en menys de 24 hores. Fins ara els bombers han rebut més de 300 avisos per incidències provocades per la pluja torrencial, la majoria, principalment al Baix Ebre i al Montsià, i han fet una vintena d'actuacions per evacuar persones i animals que han quedat aïllats per l'aigua. A les carreteres, la C-12 continua tallada en diversos punts. El barranc de la Galera ha desbordat aquesta via entre Tortosa i Amposta. I de cara a demà, atenció, perquè el Meteocat amplia l'alerta per fortes pluges a tot el litoral per dissabte i diumenge. La situació de perill és de 4 sobre 6. I de l'Ebre a Terrassa, on els Mossos busquen un quart implicat al tiroteig que va deixar ferits dos guàrdies civils, Andrea Villòria.
4: Si els agents d'investigació criminal estan buscant el segon pistoler que dijous a la nit va disparar dos agents de paisà de la Guàrdia Civil que estaven seguint a uns possibles lladres. Aquest és el so del tiroteig. Una hora després, els Mossos van aconseguir localitzar i detenir a tres sospitosos que s'amagaven a un magatzem ocupat del barri de Camparellada. Un d'ells és l'autor material d'aquests trets, els altres dos són còmplices que l'amagaven. Els tres segueixen detinguts a l'espera de passar a disposició judicial per encaixar quatre trets a un d'aquests guàrdies civils que ha hagut de ser operat d'urgència i un tret més al seu company.
8: Gràcies, Andrea. Arribem a 9:15 del vespre.
0: El dia en 5 minuts.
14: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dijous 2 d'octubre. En un cap de setmana on tenim molta teca. Demà juga la selecció espanyola contra la República Txeca amb Lamine, Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín i companyia. Diumenge, primer clàssic femení de la temporada al Camp Nou, i el Barça de bàsquet està jugant ara mateix partit d'Eurolliga, així que anem a endreçar-ho tot.

0: Ara mateix compareixent en directe el seleccionador Luis de la Fuente i el jugador del Madrid i també de la selecció espanyola Marc Cucurella en aquesta prèvia de l'Espanya-República Txeca, que demà juga el Carlos Tartiere a Oviedo a 9:15 del vespre. I amb una notícia avui, Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: D'un altre jugador que ha estat baixa a la concentració de la selecció espanyola.
1: Doncs sí, Anna, de la Fuente va perdent efectius a mesura que avancen les jornades de la Nations League. El davanter del PSG, Ferran Torres, és l'última d'una llarga llista de jugadors que han hagut d'abandonar la concentració. Els motius són unes molèsties al turmell esquerre que el valencià arrossegava de partit sant adiós, tot i que no li han impedit entrenar ni jugar contra Anglaterra i Croàcia. Els metges de la selecció han estat en contacte permanent amb el servei mèdic del club francès i han aconsellat als jugadors centrar-se en la seva recuperació a causa de la persistència del dolor. En aquest cas, a diferència de Nico Williams, sí que hi haurà un substitut per Ferran. Serà Carlos Aspi, el davanter del Real Madrid, que tants punts ha salvat a l'equip blanc, i l'autor de 5 gols amb el partit de la Sub-21 contra San Marino.
0: I Dani, per cert, ens ha, com a mínim, cridat l'atenció la quantitat de jugadors que ja han hagut d'abandonar la convocatòria. Quants en són en total?
1: Doncs en són 5, una quantitat bastant inusual. A banda de Ferran, recordem que el primer a fer les maletes va ser Eric Garcia, que es va retirar de l'escalfament a Wembley i posteriorment va marxar de la convocatòria rumb a Barcelona. Grimaldo també va deixar la concentració després d'acabar amb molestes al partit de Sevilla i Nico Williams ho va fer ahir amb problemes al genoll. S'ha de mencionar d'igual manera Pedro Porro, convocat per al seleccionador del 18 de setembre, però lesionat pocs dies després en un partit de la Premier contra l'Aston Villa.
0: I precisament aquesta qüestió també preocupa Luis de la Fuente, que ha respost per què creu el seleccionador que tants jugadors han acabat lesionats.
2: La verdad es que el inconveniente que tiene este formato, este calendario, es que hay muy poco tiempo entre partido y partido para poder recuperar, entonces cualquier contratiempo, cualquier molestia, cualquier sensación que tenga extraña un futbolista es que no hay tiempo para recuperar, entonces ante esas situaciones pues siempre preferimos, obviamente, cuidar la salud del futbolista, como siempre insisto una y otra vez, y además, insisto, como la práctica es esa, pues preferimos que haya un jugador que esté en perfectas condiciones para afrontar el partido de mañana y de dentro de 3 días, que es que realmente no hay tiempo para poder recuperar.
0: Se li ha preguntat al seleccionador si Lamine Yamal tindrà descans o repetirà la que seria la seva tercera titularitat en 3 partits en aquesta aturada de seleccions. Això respon De la Fuente.
2: Ya lo tenemos más o menos en mente el equipo, obviamente, pero esta noche pues le daremos los últimos retoques. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: En aquesta compareixença també Marc Cucurella, a qui li han preguntat pel seu rendiment al Real Madrid, si ha començat o no la temporada com volia. Això respon al lateral català.
3: Al final aquí en la selección llevo muchos partidos, el Madrid es un nuevo club para mí, casi no hemos tenido pretemporada, apenas llevo creo que menos de 10 partidos y bueno, está claro que hay cosas que mejorar, también me tengo que adaptar a los compañeros, pero bueno, creo que voy a poner lo mejor de mí, a trabajar duro para pues la versión que se ve aquí en la selección sea la misma que se vea en el Real Madrid.
0: Això ha dit Marc Cucurella. A banda del partit de demà de la selecció espanyola, avui més jornada d'aquesta Nations League. De fet, a 9:15 arrenca el Bèlgica-Turquia i el França-Itàlia. I Dani, a França la gran pregunta és, serà titular o no Jules Koundé?
1: Doncs de les alineacions hi destaca l'absència de Koundé al lateral dret, que torna a ser suplent després de no haver jugat cap minut al partit anterior. L'equip entrenat per Zidane ve amb bona dinàmica després de guanyar per la mínima Turquia i a Bèlgica, però no pot comptar amb la seva gran estrella Kylian Mbappé. Els italians, però, no es queden enrere, ja que la jornada passada es van redimir de la derrota contra els belgues al primer partit i van golejar la selecció turca per 1-4.
0: Gràcies, Dani.
1: Moltes gràcies.
0: Avui també us hem explicat el que t'hi jugues, però val la pena requadrar-ho. Com està Rafinha, pendent del seu estat físic, el Nil Solà? Hola, Nil, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Palet? Molt bona tarda.
0: Has explicat que ja l'han visitat els metges del Barça i que Rafinha està bé, no té lesió.
4: Doncs així és, les notícies que veníem explicant els últims dies al que t'hi jugues i també aquí a la graderia del balcó. Rafinha no té cap lesió. Rafinha estarà disponible pel partit que el Barça jugarà contra el Getafe el pròxim dissabte. Avui el brasiler, al voltant de les 10 del matí, ha passat per la ciutat esportiva. S'ha reunit, s'ha visitat amb els serveis mèdics del Barça, que ja havien vist les imatges de les proves amb la Confederació Brasileña de Futbol. Per tant, a partir d'aquí s'ha confirmat ja el diagnòstic. està tothom tranquil, Rafinha no té cap lesió, té aquest petit edema a la part posterior de la seva cuixa dreta, això farà que s'extremi la precaució perquè és una zona on ja ha tingut problemes, però Rafinha estarà disponible per Hansi Flick, igual que també Eric García i Joan García de cara al pròxim partit del dissabte dia 10 contra el Getafe. El Barça tornarà dilluns als entrenaments ja amb aquests futbolistes sobre la gespa i a l'espera que vagin tornant poc a poc els internacionals.
0: Gràcies, Nil. Qualsevol cosa, ja ho saps, micròfons oberts a la graderia del balcó.
4: Perfecte, una abraçada, fins ara.
0: 8:36, anem que tenim Eurolliga.
5: Esport en directe a la graderia del balcó.
0: Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Està jugant el Barça contra el Besiktas turc, tercera jornada d'Eurolliga. Com els hi va als de Sekulić?
6: Doncs 7:53 pel final, 64 Besiktas, 79 Barça. Ho té pràcticament controlat des de l'inici els de Sekulić. El primer quart han acabat 8-1, el segon quart més 12, ara aquest tercer quart amb un més 15, per tant va augmentant l'avantatge. Umoja Gibson, màxim anotador fins al moment, en 15 punts, una anotació molt repartida. També Kevin Panther amb 12 punts, així que partit de cara, però encara acaba de rematar la feina per sumar la segona victòria a l'Eurolliga, la primera fora de casa.
0: Gràcies, Asier. Ens vas actualitzant del partit. Dit això, vull que escolteu aquestes declaracions que hem tingut oportunitat de tenir aquest matí a l'estadi Johan Cruyff, a la prèvia del clàssic femení d'aquest diumenge, el primer Barça-Madrid de la temporada, que jugarà al Camp Nou, per cert, amb ja més de 35.000 entrades venudes, més de la meitat de la capacitat de l'estadi. Hi ha dues jugadores importants que acaben contracte. Aquest juny són Patri Jarro i Esme Brooks, això han dit sobre el seu futur.
7: Bueno, de momento hay que esperar, pero como bueno, ya dijo Marc el otro día, estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
8: No, estoy segura que yo quiero quedar aquí.
9: Más claro imposible.
8: Sí, como todos los holandeses, ¿no?
0: Categòrica Esme Brooks, optimista Patri Jarro de cara a la seva renovació, i hem tingut l'autèntic plaer de poder xerrar amb Cata Coll, amb la portera del Barça. Aquestes són les seves declaracions a la graderia del balcó. Cata Coll, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, molt bé.
0: Heu pogut descansar després de la Champions?
10: Sí, sí, tocava ja.
0: I ara el clàssic, què? Em sembla com que ja sobren les paraules, no?, per presentar aquest partit.
10: Sí, sí, no. Amb moltes ganes, esperem que amb un Spotify Camp Nou ple, que és el que volem, és la nostra afició, i sobretot pues, el que volem són els tres punts.
0: Dóna la sensació des de fora que en els partits que jugueu al Camp Nou us creixeu com a equip, és a dir, que és quan es veu sobretot aquesta versió més total de vosaltres. Esteu d'acord que té un component emocional que us suma?
10: Sí, òbviament. Crec que jugar allà emociona molt, la intensitat que també te fa tenir afició, no?, que te posa pell de gallina, pues, òbviament pues, té un plus emocionant més, però òbviament és un partit de Lliga més, on volen guanyar, volen fer tres punts i volen jugar molt futbol.
0: Ha estat un inici de Lliga complicat entre lesionades i jugadores que teníeu al Mundial Sub-20. Considereu dins del vestidor que la temporada d'alguna manera comença ara, que ara per fi us heu pogut reunir totes?
10: Bueno, sí, sobretot en el Mundial Sub-20, no?, que se'n van anar, no havien fet cap entrenament oficial amb nosaltres, també és veritat que ha tingut moltes lesions, però no crec que hagi començat ara. Va començar quan va començar, passant adversitats, crec que això ens diu molt com a equip, i ara bueno, estem recuperant jugadors, estem recuperant tornar a tenir tots equip, i bueno, contentes per això.
0: Com veus el Madrid? Ahir empaten, però plantant cara contra el City a la Champions, s'han deixat dos puntets a la Lliga, com esteu veient el rival?
10: No, veig un bon Madrid, crec que ha fet molt bons fitxatges, de molta qualitat, i bueno, serà un partit molt, molt complicat, però bueno, sabem que jugant en el nostre lloc, sent el Barça, sense la nostra identitat, sabem que poden guanyar, i és el que volen fer.
0: Tu com et trobes individualment? Com estàs en aquest inici de temporada?
10: Bé, molt bé, amb confiança, com sempre, i bueno, intentant ajudar l'equip lo màxim. Sé que diumenge serà un partit que, bueno, que arribaran segurament una o dues vegades, i bueno, pues, hauré d'estar preparada.
0: Ja cada cop sumem més partits contra el Madrid en la vostra història. Hi ha algun que recordis amb especial emoció?
10: Uau, tots. És que jo crec que tots contra el Real Madrid són emocionants, ja només per ser Real Madrid, per tot el que du això, i com dic, tots contra el Real Madrid sempre volen jugar contra elles, guanyar, i sobretot pues, fent un bon partit.
0: si guanyeu us posaríeu a 5 punts d'elles? És una distància com ja per estar més tranquil·les a la Lliga o és massa d'hora encara per donar aquestes conclusions?
10: No, tranquil·les mai, crec que som un equip que sempre volen més, si són a 5 punts millor i aconseguir més punts encara més, però crec que tranquil·les d'aquest equip no sé el que és aquesta paraula, perquè sempre volen més i aquest és el nostre objectiu.
0: Gràcies, Cata.
10: A tu.
5: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: Avui al Què t'hi jugues hem pogut parlar amb un dels capitans del Girona, amb David López, un protagonista de luxe, i ha estat amb ell la Núria Vilamala. Núria, què tal? Bona tarda.
9: Hola, Anna, bona tarda. Sí, un David López que està jugant la seva 5ª temporada amb el club gironí, ho està jugant tot de titular al centre de la defensa, i avui el Què t'hi jugues s'ha obert explicant com han viscut des del vestidor aquest estiu en què molts dels jugadors del Girona volien marxar del club.
11: Una situació que jo mai m'havia trobat i estranya en el sentit de que t'impedeix treballar bé. Sí que tu estàs entrenant, el dia a dia sembla des de fora que sigui normal, però des de dins no ho és, i al final la intensitat que ha d'haver en els entrenaments no hi és, la implicació que ha d'haver en els jugadors no hi és, i tot molt en l'aire. I clar, són moltes coses que afecten el rendiment de l'equip.
9: Ha estat un estiu molt complicat, tal i com ens ha explicat David López, que això sí, també ha volgut deixar clar que ara, un cop acabat el mercat de fitxatges i amb la plantilla ja tancada, el vestidor és una família.
11: Tenim la sort que, tot i el que ha passat, ara mateix hi ha molt bon grup, hi ha molt bon ambient, és un grup amb ganes de treballar, amb ganes de millorar i amb molt marge de millora, que això també és algo positiu. Aleshores, ara sí que fa que el dia a dia sigui molt més fàcil i això ajudi després al rendiment de l'equip.
9: Un David López, Anna, que també ha deixat molt clar quin ha de ser l'objectiu del Girona aquesta temporada.
11: L'objectiu del Girona ha de ser guanyar la Lliga. Això ho tenim claríssim. Hem de ser autocrítics i no conformar-nos simplement

0: En roda de premsa veurem si Quique Álvarez aclarirà alguns dubtes de cara a aquest partit entre el Girona i el Mallorca diumenge a 9 de la nit a Montilivi.
1: Això diumenge, però encara en segona divisió, demà serà el torn del Sabadell, que rep l'Andorra la nova Creu Alta.
0: Sí, i amb el repte, Anna, de continuar amb la bona ratxa a casa, perquè el Sabadell està invicte a la nova Creu Alta amb 3 victòries en 3 partits. El Sabadell ara mateix és 7è en posicions de play-off i demà rep un Andorra que és 17è. Per demà Ferran Costa no podrà comptar amb Genar, Xavi Moreno, Kaiser ni Joaquini, i avui el tècnic Arlequinat ha deixat clar en roda de premsa que tenen coses a millorar.
2: El que hem de millorar en tot, però forma part també d'aquesta essència que comento. Aquest inconformisme és el que ens mou cada dia per treballar de valent, per apretar el cul, per no conformar-nos i per arribar cada dia aquí a zero.
0: Els arlequinats han venen d'empatar el camp del filial del Celta de Vigo i porten ja 2 partits sense perdre.
1: Gràcies, Núria. Ens escoltem demà a Carrusel Deportivo.
0: Adeu, Anna. Bon cap de setmana.
1: És 8:45 del vespre. Sier, com tenim el Besiktas-Barça d'Eurolliga?
3: Doncs a 4:23 pel final, Besiktas 73, Barça 85. Per tant, intenta retallar distàncies l'equip turc, però no ho acaba d'aconseguir. Així que ara 4:15 pel final, més 12 pels de Sekulić.
1: Demà, per cert, bon grapat de partits que inclouen equips catalans a la Lliga.
3: Doncs sí, primer serà el torn de la Penya, que busca la primera victòria a la Lliga després de caure a Lugo. A les 6 rep l'Andorra a l'Olímpic, on a més compartirà amb l'afició el títol de la Supercopa. I també s'estrena demà a casa el Quinzanes Manresa amb l'objectiu de sumar la primera victòria després de perdre Bilbao. A les 9 ho farà, quan rebrà el Breogán, que ve precisament de guanyar a la Penya anotant-li més de 100 punts.
1: Gràcies, Asier. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: El Manchester City ja ha presentat l'apel·lació a les irregularitats financeres de les quals se l'acusa.
4: Després que el comitè independent de la Premier League publiqués la resolució del cas City, on es declara el club culpable de 114 dels 115 càrrecs financers dels quals ha estat investigat, el Manchester City ha decidit presentar una apel·lació. Dins del comunicat recalquen la seva innocència i diuen textualment que existeix un important cos de proves irrefutables.
1: D'altra banda, avui també comunicat de la Federació Anglesa que s'ha pronunciat al respecte.
4: Diu que el cas del City té implicacions greus per a la integritat del futbol. Així mateix, en un breu comunicat, assegura que seguiran de prop l'evolució d'aquest succés.
1: Tornem cap a Catalunya perquè demà hi haurà al matí 2 partits de Lliga F amb equips catalans.
4: Sí, demà a les 12 del migdia es disputaran l'Espanyol a la vez a la ciutat esportiva Dani Jarque. Les catalanes es troben en 12è lloc, amb un punt menys que les seves contrincants. També es juga al Sevilla-Badalona, a l'estudi Jesús Navas, a l'estadi Jesús Navas, també distanciades per un punt.
1: I parlant de l'Espanyol, avui ha tingut una amistosa porta tancada, ha perdut contra l'Ipswich.
4: Sí, els de Manolo González han jugat avui una amistosa porta tancada contra l'Ipswich. L'equip anglès, que tot just ha ascendit aquesta temporada de la Premier League, s'ha endut la victòria 0-1.
1: En motos, bona notícia per Àlex Márquez, líder i rècord a la primera pràctica del Japó.
4: El pilot de Cervera ha marcat la diferència amb rècord de velocitat. Ha notat un temps d'un minut, 42 segons i 811 mil·lèsimes, proclamant-se el més ràpid de divendres. Dia rodó per tots dos germans Márquez, perquè el Marc s'ha classificat directament per a la Q2.
1: I tot i la dura derrota d'ahir, el Barça d'en Bol ja s'està preparant pel partit de demà. No tenen temps ni de pair-la, pràcticament.
4: Exactament. Després de la batacada del Mundial de Clubs, els blaugranes ja miren endavant i s'enfoquen en el partit de Lliga d'aquest dissabte contra l'Alacant.
1: Acabem amb aquesta. La Salomon Ultra Pirineu ha donat el tret de sortida aquesta tarda.
4: Més de 4.000 corredors han començat avui el gran esdeveniment de cursa de muntanya que durarà tot el cap de setmana al Parc Natural de Cadí-Moixeró. La cursa més esperada del trail, però, arriba demà, on els participants faran 100 quilòmetres i 6.600 metres de desnivell positiu a ritme de la llegendària banda sonora de l'últim dels Mohicans.
1: Gràcies, Jan, ens anem escoltant aquests mesos.
4: Moltes gràcies.
1: Ja tenim per aquí l'Edu Boada, que crec que ens porta bones recomanacions.
5: L'esport és cultura.
1: Abans de saludar-te, Edu, com deixem el tercer quart del Besiktas-Barça d'Eurolliga, Sier?
3: L'últim quart, Anna, queden 3-17 perquè acabi el partit. 74 Besiktas, 87 Barça, per tant, manté la diferència dels de Sekulić, més 13 per l'equip blaugrana.
1: Edu, què tal? Com
6: home,
1: estàs?
6: Bona tal?
1: Tarda.
6: Doncs molt bé. Home,

0: A l'Eurolliga, tu ets de bàsquet?
1: Sí, sí, sí. M'agradava quan sonava l'himne antic, el de Devotion. Ara, doncs, bueno.
0: Sí, sí, ja no és el que era.
1: No, no, ja no és el que era. A mi m'agradava això, doncs, quan l'horari diferent, com la Champions a les 8:45, etcètera, etcètera.
0: Com tantes coses d'abans.
1: Ara que tenim públic, jo torno a fer la pregunta, no? L'esport és cultura?
2: Clar que sí, que és cultura.
3: Sí,
2: ja
3: sí, està, evidentment.
1: Ja. Jo sempre que pugui...
0: Aquí no trobarem ningú que digui que no, perquè llavors no tornarà.
1: Tu imagina't que un dia passa. Sí, com sigui, com estàs portant l'aturada de... Clar, l'aturada masculina. Perquè tu,
0: exacte, vull... jo no paro de treballar, eh? A mi no se m'ha aturat res, o sigui que això és una gran fal·làcia.
1: Jo sí que estic fent mans i mànigues per sobreviure, t'ho juro. O sigui, és com... Ara encara queda una setmana més.
0: Sí, noi.
1: No sé què farem, així que vinc a ajudar... Vinc a ajudar-nos a tots, val? Vinc a...
0: Fem una mica de teràpia col·lectiva.
1: Exacte, vinc a parlar d'esports, de cultura i d'un altre esport, perquè no tot ha de ser futbol.
0: No, home, no, clar.
1: Encara que el futbol ho vol...
0: A vegades ho és tot.
1: Així que jo avui porto recomanacions de ciclisme i comencem amb la revista Volata.
0: Estic en tensió, eh?
1: És heavy, eh?
0: M'has posat en tensió en un moment.
1: No sé si ho sabies, això és l'himne de la UCI, la com és, Federació Internacional de Ciclisme. Està guapíssim.
0: Mm-hmm, sí.
1: Però m'he enterat, o sigui, com buscant així random, és una cosa molt difícil de trobar aquest himne. Ho he trobat a una, o sigui, a la tercera pàgina de Google, però és un himne boníssim.
0: Val.
1: Sigui com sigui, torno, parlem d'una revista. Volata és una revista molt semblant a Panenka, neix el 2014 aquí a Barcelona. És un d'aquests petits projectes que fa que ens puguem apropar a la cultura d'una altra manera. És una revista independent dedicada al ciclisme, com deia. Combina una mica, doncs, això, reportatges, entrevistes. Tenen un gust molt especial per la fotografia i la maquetació, clarament, que també és aquest punt especial. I és d'aquestes revistes que fa goig tenir al menjador perquè són precioses de veure. I ja et dic, és una aplicació molt especial perquè tenen el ciclisme com a forma de viure, que és el que fa que ho puguem vincular després com a cultura.
0: Però tu a qui li recomanes aquesta mena de revista?
1: Doncs et diré que és una revista per tots els públics. Evidentment, hi ha d'haver un interès per l'esport, si no, clarament,
0: difícil.
1: No hi entraràs, però com té aquest punt estètic especial, els temes sempre són interessants, crec que és un producte que pot agradar a tothom que tingui una mica d'interès pel ciclisme, i a més aquest any hem tingut el Gran de Par aquí a Barcelona, l'Enric Mas ha guanyat la Vuelta, vull dir que realment tenim al·licients com...
0: La Paula Blasi, absolutament desbocada.
1: Exacte, el Tour de França femení. Llavors, doncs, bueno, crec que és un bon moment per entrar a la revista i, com sempre, si hi ha algú que té aquell familiar que de sobte ha decidit anar per la bici i començar a fer carretera a muntanya, doncs el regal perfecte és això, és una revista Volata.
0: M'agrada, sí.
1: Convens?
0: Sí, sí, bona primera recomanació.
1: Doncs la segona recomanació és un documental, Icarus.
4: The idea that I had was to prove the system in place to test athletes was bullshit.
0: Estic encara més tensa
1: més
0: que abans.
1: Tensió, eh? Em sap greu perquè no he trobat la traducció, bueno, no he trobat el trailer en castellà, però el que ve a dir, aquest, ja et dic, és un dels meus documentals preferits, faig la pregunta ben feta, l'has vist, Icarus?
0: No l'he vist,
1: no,
0: o sigui,
1: eh?
0: Pendent, ja l'estic apuntant.
1: És impressionant, o sigui, t'ho juro que és un documental fantàstic, el que deien aquests 15 segons que m'ha escoltat, el protagonista del documental es pregunta fins a quin punt el dopatge... o les regulacions que hi ha pel dòping existeixen de veritat. Dit això, començo com toca, vale? Ens hem de situar a la temporada 14-15. Fa tot just un any que Lance Armstrong ha admès que es dopava durant la seva trajectòria com a ciclista, ara sí, i aquí entra en escena el director d'això, Brian Vogel, que és documentalista, i decideix que té una idea boníssima, que és: jo, si em dopés, què passaria? És a dir, ell li encanta el ciclisme i diu: jo a partir d'ara em penso començar a dopar, començar a competir a curses de ciclisme i veure realment si hi ha un impacte en el fet de que hi hagi dòping, o si realment simplement la gent que fa, és a dir, l'Armstrong, tot i dopar-se, era un prodigi de l'humanitat.
0: Sí.
1: Què passa?
0: Sí, que no perquè et dopis, de sobte
1: de
0: una persona
1: boníssim.
0: Que no és esportista guanyaria el Tour de França, clar, vull dir, una cosa no va amb l'altra.
1: Exacte, aquest és el dilema. Doncs, a mesura que comença a parlar amb doctors, escolta, em doparé, tal, acaba trobant en Gregory Rodenchkov, ara ho he dit bé, que és el director del laboratori antidòping de Moscú.
0: Uau.
1: Vale? I el que passa després és història de l'esport.
0: Us sorprendrà.
1: No, flipareu, i de la política mundial, i és un dels motius pels quals els russos fa més d'una dècada que no poden competir sota la bandera russa. Clar. O sigui, jo no vull explicar més perquè sóc el típic que llavors farà l'espoiler, però és que és impressionant el documental. Llavors, tots aquells que aquest cap de setmana tingueu el cap de setmana lliure, tingueu temps... Us senteu, mireu Netflix, busqueu...
0: T'anava a preguntar, Netflix, eh?
1: Netflix,
0: trobem, vale.
1: Recordar que va guanyar l'Oscar el 2018 a millor documental. I us ho juro, vull dir, passa volant, són dues hores, sí, que potser sobre el paper...
0: Com una pel·lícula, vull
1: exacte,
0: dir...
1: Exacte, i que el guai d'aquest documental, sobretot, és que té un ritme molt alt. O sigui, hem escoltat el tràiler, que no, era no. Com... Així, doncs...
0: És sintonia d'UCI tota l'estona.
1: Exacte, el ritme és molt alt i permet que això, que no hi ha el típic entrevista per amb entrevistador, aquestes coses que agafa més mandra, ja us dic, el ritme té això, ritme molt alt, valgui la redundància, i una cosa m'agrada molt també, i amb això com passem al següent plan, i és que es diu Icarus, que no oblidem que Icar, la mitologia grega, és aquesta persona que va volar tan a prop del sol que se li van cremar les ales i va morir ofegat al mar. Llavors, doncs, està molt bé...
0: S'entén la metàfora com lliguen els dos temes i la comparativa.
1: Exacte, el miraràs?
0: Sí, no, m'ha agradat.
1: Sí, eh?
0: Aquest cap de setmana tinc una mica de liu, però la gent que té lliure, doncs, escolta, recomanació boníssima, Icarus.
1: Tinc encara bastants més plans, eh? O sigui que, per acabar, tiro amb tres recomanacions pel cap de setmana. Penso en tu i se'm fa l'insu. Pensa i quan s'ha fet fort. Intentaré anar picadet, val? Començo amb una obra de teatre.
0: Val.
1: Avui vinc... cargadíssim de coses,
0: sí,
1: ja veus?
0: Sí, no donarà temps a fer-ho tot.
1: Si heu donat voltes per la Vila de Gràcia, molta gent, jo crec que ho he parlat amb bastanta gent i han vist aquests cartells, hi ha una fantàstica obra al Teatre La Gleva, de fet en el marc del Festival Grec, que es diu Rasa, i com una pilota rasa,
0: sí.
1: I l'obra està creada i dirigida pel Sergi Dosset, protagonitzada per l'Arnau Comas i amb la composició musical de la Meritxell Niederman, i Rasa és molt, perquè és un viatge a través del temps... amb el futbol com a excusa, que aquestes coses a mi ja em tenen convençut.
0: Dins.
1: Exacte,
0: totalment
1: tu,
0: dins.
1: Jo ja hi era. I és la reivindicació de l'esport com un espai comú d'experiències, vivències i records. I fins aquí, perquè no vull fer spoiler, teniu fins al 18 d'octubre per veure-la. Ja us dic que està al Teatre La Gleva, busqueu-ho i a internet ho trobareu fàcil.
0: Ens queden dues recomanacions pel cap de setmana.
1: Futbol en directe, no?
0: Home, està molt bé.
1: I aquí tenim l'Espanyol femení juga demà a les 12 contra l'Alavés i la pluja, no, és que ha de ploure, no és excusa.
0: A la Dani Jarque tampoc et mulles, eh?
1: La Dani Jarque té aquell toldo perfecte,
0: sí, sí.
1: O sigui que...
0: Dono fe que no et mulles.
1: Perfecte. I l'altra recomanació, clarament, doncs a les 5, diumenge, hi ha el clàssic i allà potser la pluja sí que té...
0: Allà crec que alguns es mullaran, però tant de bo, vaja, anirem seguint les previsions, tant de bo jo estic creuant els dits perquè la pluja ens respecti. M'encanten tots els plans que has portat, digues.
1: I si hi ha una pluja de gols?
0: Ara ho has dit.
1: Ojo, eh?
0: Els cronistes de Catalunya frisant perquè això passi. Tu ens has portat moltes recomanacions, però ja saps que ens agrada també tornar-te-les a tu, i això és el que recomana el Bruno Alemany, l'expert en futbol internacional, per aquest cap de setmana.
2: La parabòlica del Bruno Alemany.
3: Què tal, Anna? Bona tarda. Doncs aquesta setmana recomanaré dos partits, els que no em perdré jo. A més, haurem de tirar de multipantalla perquè es juguen el mateix dia i a la mateixa hora, començant per l'Irlanda-Israel, que juga diumenge a 8:45 de la nit. Es jugarà a Sèrbia el partit. Recordem que hi ha hagut moltíssimes protestes perquè Irlanda no volien que la seva selecció jugués contra Israel. Fins i tot un futbolista, el porter Gavin Bazunu, s'ha negat a jugar els dos partits. Els jugadors d'Irlanda no van voler donar la mà als d'Israel, van mirar cap al terra quan sonava l'himne d'Israel i van celebrar algun dels gols fent-se un petó al braçal negre que portaven tots en senyal de suport al patiment que està tenint el poble de Palestina. Per tant, molt atents a aquest partit, tot i que no jugarà, això sí, a Irlanda. El segon partit és el partit del Morbo i és el Portugal-Noruega del Morbo, perquè és el primer partit a Portugal, a terres portugueses, que es juga després d'aquesta marxa de forma abrupta de Cristiano Ronaldo. Segur que hi ha gent a favor, gent en contra. Serà un bon moment per pulsar com està l'afició portuguesa.
0: Gràcies, Bruno. Què et semblen aquest Irlanda-Israel en polèmica i el primer partit de Portugal a casa seva sense Ronaldo?
1: Tinc dubte quin dels dos té més polèmica, perquè com l'Israel-Irlanda ja vam tenir com la primera
0: part.
1: Sí, el primer episodi. Crec que el de Portugal també serà una cosa bèstia. I crec que hi haurà reforç cap a Jorge Jesús, eh? Crec que la gent estarà més a favor del tècnic que no de Cristiano.
0: M'agrada això que dius. Edu Boada, moltíssimes gràcies. Ens seguim escoltant.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: I fins aquí la graderia del balcó d'avui divendres, a Sier, minut i resultat del Besiktas-Barça d'Eurolliga.
5: Doncs s'ho emportarà el Barça, Besiktas 82, Barça 92, a 14 segons pel final, mentre el Barça ja manté la pilota per tancar aquest partit.
0: Victòria, per tant, del Barça a l'Eurolliga. Us deixem a Mora 25 amb el José Luis Sastre. Nosaltres tornem dilluns. Adeu!
2: La gradería del balcó, amb Anna Palet.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922... a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
9: Vestido de gala, corsaje de flores y una pesadilla de la que no podrás despertar. Este año el Festival de Sitges nos traslada al lado más oscuro de la adolescencia y los bailes de graduación. Del 8 al 18 de octubre, acompáñanos en nuestra 59 edición y descubre por qué seguimos siendo el mejor festival de cine fantástico del mundo. ¿Nos concedes este baile? Colabora la cadena SER.